0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM. I shouldn't have come here.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiant.

0: your beard.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Són les 7. 90.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la P23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Le gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. Otro. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
2: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
11: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia, allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de, altres, han centrat presentat altres de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
2: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana a Campdevànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Perareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
17: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
2: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
3: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi han hagut durant al llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
2: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon

0: BMW.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Cisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, en Jordi Pazos.
3: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
4: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
3: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
4: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
3: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
5: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
6: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
5: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
7: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla,

0: Jordi Herreruela identifica el festival amb la ciutat.
1: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: A tot plegat que l'afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
3: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona. Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de l'IO 14, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans d'aquest acte central, la Sagrada Família Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Le gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
4: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia.
1: Lleó XIV no és un papa, ens diuen, que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
9: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, es un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
1: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dient els polítics al Congrés. Però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
9: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, te ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
1: Quin papa hem vist aquests dos dies especialment a Catalunya per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
9: Sí, yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
1: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Can Brians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
9: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
9: Un placer, gràcies per invitar-me.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
11: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
15: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
16: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de Futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'handbol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
17: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
1: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
18: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
19: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
18: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
20: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
21: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
20: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: Час бой.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Es pot dir que han tornat les tensions habituals en plena hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
0: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
4: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que arriba aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada de Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i amb destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
2: Doncs sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el Papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el Papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, Hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni. Hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments doncs passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos doncs això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar quan arribi, està clar, a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons, dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual en sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç, l'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants doncs de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats, d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya, recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el Papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de massa, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: De cor agraït, jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau,
5: que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
2: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
2: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
10: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de...

0: notes provisionals, però no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els convidats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han al final ja va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12 a 14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, Els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia, aquest dijous, de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de dos dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests dos dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests dos dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a dos dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també m'ho acabaré molt explícit de missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una valoración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps, una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina, García, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El vam veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
7: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa, doncs, molt proper, molt interessat amb el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, eh? Però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar? Què us va dir? Què és el que vas veure que bé li preocupa realment?
7: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen, i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa, i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, eh? Testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes, moltes, moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
7: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar parlant del futbol la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes com l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes, doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
7: famílies,
1: eh?
7: 3 de cada 4, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme, no? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta era una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
7: Sí. Penseu que nosaltres en els darrers anys les persones que atenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt, i si estan callades estan fent s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Teniu clar per què no?
7: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític, com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern, o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
7: Concretament, és en general és dels partits, el Parlament, que hauria de tirar endavant, i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Uh-huh. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres real s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
7: Uh-huh. Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Uh-huh. que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també, doncs, altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi han dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Uh-huh. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar. Uh-huh. I després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Uh-huh. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
7: Sí, el tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
7: Nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones, ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres, alguna gestoria,
7: i realment sap greu, perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui, t'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu, i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
8: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al Camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
9: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningun tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
8: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
10: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
11: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
10: Periodisme.
11: Jo, si tot va bé, pedagogia.
10: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno.
0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
12: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
13: Avui és dijous 11 de juny de 2026.
12: Doncs sí, i per fi se'n va el líder de l'Església Catòlica de casa nostra. Iu! Com molta gent l'anomena, el líder d'una organització criminal que encobreix la pedofilia i la practica amb prou assiduïtat com perquè sigui un problema d'abast mundial.
13: Així que benvingudes totes al 606è Infopodcast Cardedeu.
12: Cada dia més difícil de dir. Susana, endavant amb aquest. Quin dia és avui? Dijous?
13: Dijous. Ous. Dijous, ous. Va, avui és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata.
12: Hòstia, doncs no ho he dit per això, eh? No ho he dit per això i des d'aquí tota la solidaritat.
13: Va, també Santa Adelaida. I tal dia com avui, però de 1988 presentava l'informatiu en Pep Vilà i ens explicava que en Jaume Fort havia estat convocat per la selecció espanyola per disputar els Jocs Olímpics de Seul i que això el convertia en el primer olímpic de Cardedeu. Va, i avui acabem amb una locució que diu així. A hora baixa.
12: Que vol dir cap a la posta de sol i a la Susana li encanta, però encara ens agrada més quan es diu et sora baixa.
13: Et sora baixa.
12: Cau et sol en sora baixa. Na, na, na, na.
13: Crec que no diu exactament això, però...
12: Que sí, Antònia Font, Verge Santa.
13: Torna-me a cantar.
12: Cau el sol en sora baixa. Crec que és a l'horitzó, tímidament, o alguna cosa així.
13: Molt bé. Sí, ara sí.
14: Cau el sol de sora baixa. Dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions.
12: Va, doncs comencem explicant-vos que enguany les conselleres i consellers del Consell d'Infants han treballat la diversitat dins i fora de l'aula, un projecte que ha culminat amb un mural i el fanzine La Macedònia de la Diversitat. L'acte de cloenda del 28è Consell d'Infants de Cardedeu ha servit, en definitiva, per presentar el projecte d'aquest curs escolar que ha girat al voltant de la diversitat, especialment les neurodivergències i les necessitats especials dins i fora de l'aula. L'Ajuntament també ha explicat que els consellers i consellers han treballat a partir de les realitats quotidianes dels seus companys i companyes, ja que han considerat que el punt de vista i l'experiència dels infants és una font d'informació i coneixement molt valuosa. Han rebut fins a 500 testimonis, poca broma, que parlen d'anècdotes, necessitats, problemes, conflictes i també de solucions.
13: Va, i passem ara a parlar del temps.
12: Doncs sí, i és que mireu, és possible que ara mateix estigui plovent. Això sí, com a molt serà ara, i és que la resta del dia només ens espera un ambient ben tapadot amb el sol que potser traurà el nas al llarg de la tarda. Això sí, màximes fantàstiques, i repeteixo, fantàstiques, perquè escolteu, de tot just 23 o 24 graus. No mínimes, no. Màximes.
13: Uau, molt bé, va, i passem ara a parlar de l'horta.
15: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
12: Maria! Si us costa costa que surtin carbassons, possiblement és possible, valgui la redundància, que sigui per falta de polinització. Així que amb cura i un pinzell fregueu les flors masculines, l'interior, aneu a buscar el penis de la flor i a continuació les femenines, aneu a buscar la vulva de la flor. Veureu que funciona i de quina manera. Pues seria la vagina del frontocas, no? Sí. I evidentment sempre posareu remeieres a prop que atrauen a les abelles i de més. De debò funciona, jo ho he fet i funciona.
13: Vaja, que heu de fer manetes amb les flors.
12: Ah, exacte.
13: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta. Iu! I com avui és dijous, això vol dir que les blaves no teniu recollida. Les verdes heu de treure l'orgànica i els envasos i les grogues, orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs com sempre, Palou, Gatell i Estalvi.
12: Arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I és que avui a les 6 a la biblioteca Marta Vilalba, la presentació del llibre Retrobaments amb ulls de nen de Jaume Salaturteu.
13: I avui a les 8, al Cinema Esbarjo, projecció de la pel·lícula Corredora.
12: I amb això...
13: feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
12: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
13: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
12: Salut i poble, consell de presentat i feu-vos sòcies. Cau el sol en sora baixa, dins l'horitzó.
13: Et sora baixa.
16: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Estàs escoltant ràdio.
0: Podcast. El 9
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: pretén mantenir viu el compromís de l'Església amb la crisi migratòria. Però també posa en evidència una contradicció cada vegada més incòmoda, i és que mentre els líders religiosos reclamen més humanitat, les institucions europees continuen gestionant la migració principalment com un problema de seguretat. Les Canàries són avui una de les fronteres més dures d'Europa. Milers de persones hi arriben després de travessies extremadament perilloses i moltes altres no hi arriben mai. Tot i això, el debat polític sovint gira més entorn del control fronterer que no pas de les causes que empenyen aquestes persones a marxar dels seus llocs d'origen. Per això, la visita papal és més si no rellevant i alhora insuficient. Els gestos tenen valor moral, però corren el risc de convertir-se en coartades simbòliques si no van acompanyades de decisions concretes. I aquí la crítica és doble. Els governs que fa anys que prometen solucions sense abordar el problema de fons, i també una Europa que proclama drets humans mentre externalitza les seves fronteres i mira d'allunyar la crisi de la seva vista. Lleó XIV posa el focus sobre una realitat que molts prefereixen ignorar, però el repte no és recordar que hi ha una crisi migratòria, això ja ho sabem. El repte és explicar per què, després de tants discursos, continua sent una crisi sense resposta. I aquesta pregunta incomoda molt més que qualsevol visita institucional. És dijous 11 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu entrevistarà Enric Lacuente, arxiver itinerant de la Diputació, que actualment està a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines. I després l'Enric Rubio parlarà sobre la nova edició dels Cardamots. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. Avui, a la Foc Lent, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà de la ratafia Moliner amb en David Bertrina. I a 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piolades més destacades del dia, com sempre. I després acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La nit de dissabte a diumenge, una família d'origen magrebí de Santa Eulàlia de Riu Primer va patir un atac al seu domicili amb llançament de pedres i danys al vehicle, denunciant que no és la primera agressió i que en els últims mesos han aparegut pintades racistes contra ells. Andreu Jiménez.
2: Una cinquantena de persones es van concentrar dimarts a la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riu Primer per denunciar l'agressió a una família del poble d'origen magrebí. La matinada del dissabte a diumenge, cap a 6:15, els van tirar pedres contra l'edifici on viuen i van danyar el cotxe del pare. Es va llegir un manifest amb consignes com ara: en aquest poble no hi ha lloc per tothom, però no per al racisme. No és la primera vegada que la família rep atacs. També els han fet pintades amb missatges com fora moros. Calculen que els incidents van començar a finals de setembre de l'any passat. Es desconeix si els autors són els mateixos. Després de la lectura del manifest, la família va sortir de l'Ajuntament, on s'havia reunit amb l'alcalde per denunciar els fets. Sentim a la Sana i a Mohamed.
3: Vull dir una merci a tothom que va amb nosaltres per suportar-nos a nosaltres. No tenim molt força per explicar, per mostrar què passa, però ara con tothom tenim una confiança a nosaltres, perquè tenim suport de tot el món. Vivim aquí en Santa Eulàlia més de dos anys, una família tranquil·la, sin problema. Ningú tenia una reclamació per a nosaltres, perquè gent atacant jo, mi casa, mi cotxe està danyada. Per què?
2: Fons dels Mossos han confirmat al 9-9 que el mateix diumenge es va interposar una denúncia i que s'ha identificat un dels presumptes autors per un delicte de danys. La investigació continua oberta. L'entorn de la família afectada vol ampliar la denúncia perquè les diligències, ara instruïdes per un delicte de danys, passin a ser-ho per un delicte d'odi. En parla l'alcalde de Santa Eulàlia, Xevi Rovira.
4: És molt, molt corprenedor que en una comunitat petita de 1.500 persones passin coses com aquesta. Escola s'ha mobilitzat perquè també doncs, el fill de la família doncs, va a l'escola del poble, i l'Ajuntament doncs, també estem al costat intentant recopilar tota la informació i també posar-nos a disposició dels Mossos d'Esquadra si ens necessiten.
2: Des de l'Ajuntament ofereixen tot el suport a la família i treballen el cas conjuntament amb la Mancomunitat La Plana.
0: S'acosta l'estiu i el perill del foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis i ahir va culminar a Sora el projecte Life Agrofor Adapt, cofinançat per la Unió Europea i en col·laboració amb 8 entitats en les quals la Diputació de Barcelona o la Generalitat Andreu.
2: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures a través d'ajuts de diferents programes europeus com el Life Agrofor Adapt. Van fer les primeres actuacions i llavors n'han fet el manteniment primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia i que serveix també per prevenir incendis. Sentim a Mercè Homs, del Mas Casanova de Sora, i també el diputat delegat de la prevenció d'incendis i gestió forestal, Jordi Fàbrega.
1: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja havien set i per prevenció d'incendis, evidentment. I, per exemple, aquí era una roureda que ja no existia, que estava tota tapada de pins, doncs tornar a recuperar i que els arbres estiguin més sants, també.
5: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
2: La visita a la finca culminava el seminari final del projecte Life Agrofor Adapt, que ha durat 2 dies, i han participat professionals de tot l'estat i també de França per compartir coneixement i impulsar el sistema agroforestals com a eina d'adaptació al canvi climàtic.
5: Estem buscant que al final sigui un element circular, no? Que vol dir circular, vol dir boscos resilients, boscos gestionats, treure rèdit de la fusta, en combinació amb una ramaderia extensiva que pastura i que també traiem un rèdit alimentari.
1: Primer, els animals antigament sempre estaven al bosc i els camps eren pel cultiu, i això, quan hi va haver més tractors i així, es van abandonar més els boscos, i són moltes hectàrees de bosc, però sí que totes són afeixades, que realment moltes, no totes, però la gran majoria podrien ser pasturades.
2: Des de la Diputació de Barcelona asseguren que és la millor eina de prevenció davant dels incendis. L'exemple de Sora, de Silvo, pastoralisme i l'aplicació de les aclarides fa que es puguin revertir altres aspectes. A través del programa Life Agrofor Adapt s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta a través d'agrupacions de propietaris forestals s'arriba a unes 2.000 a la demarcació.
0: I el passat 5 de juny Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una 50ena de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir experiències amb altres residents. Laia de Déu, Ona Codinenca.
6: La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'un dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
7: El que té aquestes sortides és que coneixes gent nova i a la vegada trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però t'agrada trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre. I
6: és que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
8: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones, doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
6: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
8: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències significatives i enriquidores per ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
6: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible.
0: I Roda de Ter acaba de plantar llavor per crear un pla director de turisme, les que seran les línies estratègiques per definir com ha de ser el turisme al municipi i quines accions s'impulsaran per promocionar-lo, Andreu.
2: Què som i què ens fa únics? Aquests són les dues preguntes principals que ha intentat respondre a l'anàlisi que ha engegat l'Ajuntament de Roda de Ter amb el suport d'una consultoria especialitzada per tirar endavant un pla de director de turisme al municipi. L'objectiu és atraure més visitants d'un sol dia que més endavant vulguin repetir la seva experiència a la vila. Tot plegat girant al voltant d'un eix vertebrador que es diu el riu Ter. En fa èmfasi el consultor Xavier Borràs.
9: Aquesta imatge icònica del pont, des del pont i el concepte roda al voltant del riu, no? Es plantegen com a la base del relat de la marca. Al final és aquest component, no? Emocional, aquest component que té aquest ganxo, que té aquesta atractivitat, que té aquest toque diferenciador, que ha de ser la llavor, no? De les rutes i de la senyalització que comporta tota aquesta nova mirada de la marca, oi?
2: Per a fer-ho, s'han analitzat les mancances i fortaleses del poble per intentar millorar l'experiència dels visitants, sempre tenint en compte que això no interfereixi negativament en el dia a dia dels veïns i veïnes. Roda té un patrimoni natural únic al voltant del riu, amb el pont com a icona, el Museu Arqueològic de l'Esquerda o la Casa Museu Miquel Martí Pol acaben d'arrodonir-ho. La voluntat és potenciar aquestes fortaleses i explicar-les millor al públic potencial, principalment a les famílies. Així ho menciona la regidora de Turisme, Griselda Arrell.
10: Roda de Ter no vol competir en volum, sinó en identitat. No apostem per la massificació ni per grans infraestructures. Apostem per un model de proximitat coherent amb la nostra realitat, amb impacte directe sobre el comerç local i capaç d'oferir experiències autèntiques. El nostre objectiu...
2: Entre les accions més immediates es troba l'impuls del Festival del Riu Ter, que és l'evolució de la Fira del Pescador. També es vol posar en marxa una ruta senyalitzada al voltant del riu que inclogui visites, així com paquets combinats per reduir els equipaments culturals del municipi. Toni Mas, alcalde de Roda.
11: No és una recepta, però sí que ens ha de permetre fer un pas a que totes aquestes coses que podem sentir pel carrer, que les podem pensar i que n'hi ha moltes més, doncs a que les deixem de pensar de forma individual i cadascú des del seu lloc, des del seu racó, des del seu dia a dia, i passem a canviar el centre. El centre de gravetat ja no serà totes les accions, sinó que serà turisme.
2: Una aplicació per conèixer l'oferta cultural, gastronòmica i patrimonial i panells explicatius digitals ubicats en punts estratègics ajudaran a consolidar la marca que Roda llançarà properament per assentar les bases per potenciar el turisme de qualitat al municipi.
0: El Festival 5 Sentits oferirà una desena de concerts als micropobles del Ripollès i Isaac Muntades.
12: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la sisena edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
13: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
12: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: I amb l'arribada de la calor fan també les festes del barri i a Cardedeu ho han fet amb la de Can Serra, un històric d'aquesta tradició per crear barri per barri les seves pròpies festes majors. Enric Rubio.
14: Així és, Ona, i és que, com bé dius, la primera que celebra Cardedeu és la festa del barri de Can Serra, de la qual veïns i veïnes han pogut gaudir durant aquests últims dies. Una festa que fa més de 30 anys que es celebra i que des de l'any passat han ampliat a 3 dies. Escoltem a Xesco Fuentes, de la Junta de l'Associació de Veïns de Can Serra.
15: L'oportunitat de que la gent, que estem tot l'any deient-nos pel carrer, puguem compartir una estona i obrir-nos a la resta de Cardedeu, òbviament, també, no? Però crec que és una bona oportunitat de fer barri, no la paraula. No pretenem res més que fer barri, passar una estona junts i gaudir de la festa, que en el fons és això.
14: La festa ha comptat amb un vespreig amb Joan Retxessant, un habitual de les festes d'aquí, de la vila de Cardedeu i sobretot de la de Can Serra, d'on n'és veí. També ball en línia amb els amics del ball de l'Associació de Jubilats del Cardedeu, el sopar de Can Serra amb el xef Gavi, ball de tarda en duo cava i botifarrada amb música en viu. Una festa que acabava amb la cloenda de la primera mostra de pintura de Can Serra, que ha despertat molta expectació al poble.
15: Hem incorporat una mostra de pintura i dibuix que hem volgut fer com a tema el barri de Can Serra, el modernisme en general de Cardedeu, el paisatge urbà de Cardedeu en general, val? Pretenem aportar una mica de cultura també a l'esdeveniment hem volgut fer una mostra, que no un concurs, perquè el que vulguem és potenciar que tothom participi. Els amics que estaran fent la valoració, no és un jurat, són un grup d'experts.
14: La cloenda de la mostra de la pintura de Can Serra posava el punt i final a 3 dies de la primera festa del barri d'aquest estiu 2026 a Cardedeu.
0: I el Rally Fotogràfic de Sant Joan de les Abadeses celebra el 10è aniversari dissabte, Isaac.
12: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la 10a edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
16: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en entrar han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
12: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom d'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
16: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
12: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.
0: Amb tres guitarres i dues veus sobre l'escenari, Enric Llucià Grup va portar al Tarambana un concert en format acústic per presentar 10 més 1, el seu tercer treball discogràfic, Enric.
14: Doncs sí, així és, Ona, i és que de fet el grup compta ja amb més d'una dècada de trajectòria i continua profunditzant en una proposta musical que combina la cançó d'autor amb influències que van des del jazz, al folk, al blues o al rock. Escoltem Enric Llucià, de Llucià Group.
17: És que és una evolució dels altres dos que hem tret. Jo crec que és una evolució cap a una música una mica més de pop. Sí que hi ha moltes harmonies també de jazz, perquè el Pep és un gran coneixedor del jazz, igual que la Chiara. Són músics molt de jazz. I és un disc molt eclèctic, amb el qual hi ha molts temes diferents, però sobretot amb una línia en comú, de que és l'evolució del nostre grup en aquests 10 anys. Per això el títol del disc es titula 10+1.
14: 10+1 és un disc enregistrat pràcticament en directe als estudis Sotrac Records, una manera de treballar que busca capturar l'energia i l'espontaneïtat del directe. De fet, el treball manté l'essència del grup, però mostra també una evolució sonora i artística marcada per l'experiència acumulada d'aquests darrers anys. Escoltem a Pep O'Callaghan, director musical del grup.
18: Diria que en les nostres arrels és bastant jazzero, però amb una onda molt pop. O sigui que en el fons és com... No sé, les seves cançons són... d'arrel mediterrània, no? Sí, cançó de rock, però tenim molta influència del jazz, que l'anem ficant amb culleradetes o a vegades amb cullerades molt grans. Però sí, va per aquí, no sé, rock, pop, jazz.
14: Liderat pel compositor i cantautor Enric Llucià, el projecte destaca per unes lletres introspectives que reflexionen sobre les relacions humanes, la identitat o les experiències vitals, per exemple. Una proposta musical que continua creixent sense renunciar a unes arrels que veuen del jazz, el folk i el blues, però que trobem en el pop d'autor el seu principal punt de trobada.
0: I Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai han unit forces per dur a terme una activitat relacionada amb el Tour de França que passarà per Sant Feliu el pròxim 6 de juliol. Laia.
6: Es tracta d'una cronoescalada ciclista i solidària on al capdavant de l'organització hi trobem l'Oncodines Trail gestionant una prova que vol integrar Bigues i Riells del Fai en aquesta febre del Tour i de pas obrir el marcador de donatius per a la lluita contra el càncer de l'Oncodines 2027. Jordi Espanyol és membre de l'organització i ens explica com neix la idea i com funcionarà la cursa.
19: I hem pensat que es podia fer una prova entre els dos pobles. L'organització l'hem intentat fer una mica, com és una pujada curta i no té molt desnivell, hem pensat en fer-la una mica més divertida. Llavors fem dos tandes, dos pujades, les fem en grups de quatre, perquè així també tallem la carretera. En lloc de fer sortides una a una, que les cronos van sortint d'un amunt cada minut o cada mig minut. Llavors, això sí, s'apunta molta gent.

0: nosaltres som una organització que només busquem fons per després donar-los a fundacions i hospitals i demés, vam dir que tota la recaptació no féssim una inscripció com a tal, sinó que féssim un donatiu per poder participar. El donatiu el gestionem directament en Codines per començar, diguéssim, el camí del Codines del 2027. Seria la primera recaptació que tindrem de cara a l'Codines l'any que ve. Uh-huh. Vale.
1: La cronoescalada comptarà amb categories masculines i femenines dividides per edats i premiarà tant els millors temps absoluts com els millors ciclistes locals.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
4: Hola, molt bon dia. Refrescada de temperatures, han baixat, fins i tot hi ha hagut alguna petita precipitació aquesta nit, molt poca cosa, però ha caigut alguna petita precipitació. Tot això anirà desapareixent els pròxims dies, perquè un anticicló ens està a punt d'afectar i hi haurà molt de sol i una pujar temperatures importants els pròxims dies. Però bueno, primer de tot, parlarem del dia d'avui, que serà un dia molt fresc, i ha començat fresc, atenció, les temperatures que han baixat, com deia abans, fins i tot per sota dels 10 graus a les zones més fredes del Pirineu, a l'interior moltes mínimes al voltant dels 15 graus, i és que es nota que hi ha una mica d'entrada de vent de nord que fa que la temperatura hagi baixat una mica bastant, en algunes zones es pot dormir encara molt bé. Jo ho considero luxe, perquè jo crec que les nits més càlides sempre venen a partir de Sant Joan, però bueno, ja hi ha anys que d'aquestes dates es dorm molt pitjor, de moment. Hem tingut bastanta sort perquè les temperatures no són molt altes, estan molt a ratlla aquesta primera quinzena de juny. Avui hi haurà bastants núvols, no serà un dia amb molt de sol, bastants núvols, una mica de pat al sol, però no s'esperen al llarg del dia precipitacions. I les temperatures màximes, amb aquesta petita entrada de vent de nord, també quedaran molt a ratlla i no pujaran massa les temperatures. Moltes màximes al voltant dels 22, 23, 24 graus. No temperatures molt a ratlla, ambient molt suau per l'època de l'any. Poden créixer algunes nuvolades a les zones de muntanya, però poca cosa, no hi haurà precipitacions durant el dia d'avui.
3: El 9 FM.
5: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, Ona.
3: Seguim amb, podríem dir, setmana monogràfica del Papa, eh? Perquè...
4: Setmana lleó 14.
3: Exacte, perquè avui, una altra vegada, omplirà totes les portades dels diaris.
4: Però ja s'acaba, també, ho hem de dir.
3: Sí, s'acaba, però crec que encara ens donaran
4: encara
3: una
4: ens
3: miqueta
4: dura,
3: de tot
4: sí,
3: i fins.
4: Sí, perquè ara a les Canàries, per tant, sí, sí.
3: Sí, sí. Comencem per La Vanguardia amb una imatge personalment espectacular.
4: Una imatge que impacta i emotiva, sobretot per la gent que és de Barcelona, que sent molt la Sagrada Família i també el moviment del modernisme. La Sagrada Família del món. El Papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la Basílica en l'església més alta de la cristandat. I a la imatge doncs es veu ja amb la il·luminació de la Torre de Jesús i també amb un muntatge amb drons doncs, que il·lustraven a Antoni Gaudí, que és l'arquitecte d'aquesta obra d'art, la Sagrada Família. I bé, és la imatge doncs, avui de La Vanguardia, que també ha sigut un dels actes més emotius i seguits per aquesta visita que ha fet el Papa aquí a Catalunya.
3: Seguim per la portada del diari Ara, que també parla del mateix, però amb una imatge diferent.
4: Sí, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, el Papa i la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum, que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Molt poètica, també, aquest subtítol del diari Ara avui, i la imatge que ens porten en la portada, doncs, és la Sagrada Família des del peu del temple, i doncs es veu la pirotècnia que també es va llançar ahir doncs, per commemorar aquesta il·luminació de la Torre de Jesús un cop després de ser ja beneïda per Lleó XIV.
3: Seguim per la portada del periòdico.
4: La Sagrada Família ja apunta al cel. Lleó XIV beneix la colossal Torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu. I la imatge doncs també similar a la del diari Ara, des de la falda de la Sagrada Família, on es veu doncs també la pirotècnia que va sortir ahir disparada amb motiu de celebració doncs de que la Torre de Jesús ja il·lumina el cel de Barcelona.
3: Seguim per la portada del Punt Avui,
4: que també no s'ha volgut perdre doncs
3: aquest esdeveniment
4: tan important i que ha tingut un impacte a nivell català molt i molt rellevant. Alçant la mirada pel català, la reacció de la societat civil impregna de català la visita del Papa Lleó XIV. I la imatge doncs aquí sí que es veu quan totes les llums estaven apagades i només havia encesa la Torre de Jesús i les petites i com unes petites torretes que van repartir la gent, que s'encenien i s'apagaven a l'hora de tots els visitants, doncs que no es van voler perdre aquest espectacle.
3: Doncs obrim la mirada i seguim per les portades de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: El País, que titula, ens anem a la política, Zapatero demana que els Estats Units
3: Borri
4: els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació. L'expresident sol·licita al jutge dades sobre un mòbil intervingut el 2021. I la imatge, aquí sí que no és tan gran, doncs es veu la Sagrada Família tota plena de fum després de la pirotècnia, però tot això després de que el Papa doncs inaugurés ahir el nou sostre de Barcelona, que és com ho titula El País, ja que la Sagrada Família ara mateix doncs és l'edifici més alt de la ciutat condal.
3: Sí, i ara, Andreu, faig un petit apunt, que estic veient les portades dels altres diaris. La del País i la de l'ABC, que la comentarem després, no són les millors imatges de la Sagrada Família.
4: Sobretot la de la Razón.
3: Sí,
4: també.
3: La de la Razón, no...
4: I la del País igual, sí, és molt petita. O sigui, si vols mostrar als teus lectors a la imatge, posa-la en gran i no sí. d'un format tan petit.
3: I també em refereixo com a la imatge que és la Sagrada Família amb el fum de la pirotècnia.
4: Sembla més aviat el castell de Hogwarts amb un atac dels mortífags que no pas
3: sí, no
4: temple.
3: Sé.
4: Sí.
3: En fi, seguim per al Mundo, Andreu.
4: El Mundo, que titula La Fiscalia d'Ortiz implicada en les cloaques per salvar a Pedro Sánchez. I ara sí, la imatge, doncs, evidentment, que va relacionada amb aquest acte que es va dur a terme i la Sagrada Família liderat pel Papa. I bé, una imatge també una mica que sembla que estigui, no sé...
3: Com si s'estigués com...
4: Sembla Notre Dame,
3: no?
4: O sembla Notre Dame, que dona la sensació que s'està cremant la Sagrada Família.
3: Sí, una mica sí.
4: I també, Ona, perdó, que el que destaca avui el Mundo és execució sumària en el carrer de Balmes de Barcelona, blindada. I el tiroteig que va haver-hi just davant d'una comissaria de la policia, justament al carrer Balmes, a l'alçada de Sarrià, de Sarrià Sant Gervasi, del barri de la zona alta de Barcelona.
3: I al peu del Mundo de la imatge, doncs,
4: sí,
3: beneir de Sagrada Família, signe de Concòrdia d'Espanya.
4: Sí.
3: Perfecte.
4: Bé.
3: Seguim per la raó, Andreu.
4: Que hem de girar el cap, perquè
3: sí,
4: la imatge no està...
3: No està vertical, està horitzontal.
4: I bé, el que hi hagi més, la Sagrada Família i Gaudí, els caps de la unitat. La Catalunya catòlica acompanyant el papa de la pau i la concòrdia. I la imatge, doncs, es veu a la Sagrada Família. Bé, la portada... jo crec que tampoc diu res. O sigui,
3: no.
4: Una portada a la Sagrada Família, aquí sí que li hem volgut, doncs, destacar la importància que té la Sagrada Família.
3: I ara entrem a la de l'ABC i acabem amb aquesta.
4: A l'ABC, el titular és el següent, eh? La Fiscalia va començar a fer coses després de reunir-se a l'Eire amb el dos de García Ortiz. La lampista del PSOE va tranquil·litzar el que era llavors el seu advocat de Coldo i el va assegurar que el Ministeri Públic faria cas als seus escrits quatre dies després de la trobada amb Villafañe. I la imatge, doncs, de l'ABC és també la Sagrada Família amb
3: però
4: els focs
3: artificials. Però que no s'intueix gens, és a dir...
4: Dóna la sensació que s'estigui incendiant,
3: sí,
4: que no pas doncs, hi hagi un llançament de pirotècnia i tampoc es veu la Torre de Jesús, que en veritat és el...
3: És el focus
4: d'avui. És el focus d'avui, és el moment destacat d'aquesta culminació de l'obra de Gaudí. I el que hi hagi més, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
3: Doncs bé, avui les portades se les han dut la Sagrada Família. Veurem demà de quin tema parlen. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista posem el focus en una professió imprescindible però que sovint passa desapercebuda, la dels arxivers. I ho fem coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, una celebració que ens serveix per reivindicar la importància de conservar la nostra història i també la nostra memòria local. Per conèixer com és aquest ofici des de dins, avui parlem amb l'Enric Lakente, l'arxiver de Sant Feliu de Codines, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
5: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Eric Lakente per parlar doncs, de la tasca que fa un arxiver. Ell concretament és arxiver itinerant de la Diputació i avui parlarem de la seva feina, perquè, primer de tot, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, Eric.
6: Bon dia, Laia, gràcies a vosaltres.
5: A veure, primer de tot, què hi podem trobar en un arxiu? Perquè jo aquí ara mateix em trobo l'Arxiu Municipal de Sant Feliu i veig molt paper.
6: Bé, sí, hi ha molts tipus d'arxiu i en aquest cas als arxius municipals hi podem trobar tota la documentació administrativa i històrica del municipi des de que en tenim constància. Hi ha municipis on trobarem des de pergamins del segle XII, documents del segle XVIII, fins a documentació administrativa de dia d'avui.
5: I clar, ara una pregunta potser una mica més personal, però com vas arribar a ser arxiver?
6: Val, a mi m'agrada molt la història, llavors hi vaig estudiar història a l'autònoma, em vaig anar interessant cada vegada més per la història de Catalunya, etc. I al final em van comentar que existia el màster d'arxivística, que era una manera d'introduir-me en el món dels arxius, cosa que sempre m'havia agradat des de petit, i vaig decidir tirar-m'hi de cap sense saber ben bé el que era, així que ho vaig anar descobrint al llarg del temps.
5: I què tal l'experiència? Perquè al final no sé si t'ha canviat la perspectiva des de que et vas endinsar en aquest món o com ha sigut?
6: Completament, em va canviar completament. Al final jo crec que tots romantitzem d'alguna manera les coses. Llavors jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i evidentment no m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
5: Clar, i ara ens trobem en la Setmana Internacional dels Arxius. com d'important és, ara que estem aquí a Sant Feliu, per exemple, com d'important és mantenir aquests arxius?
6: Clar, especialment perquè estem a la Setmana Internacional dels Arxius, però bé, això és cada dia, no? Jo al final penso que un arxiu, especialment als municipals, és on hi guardem la memòria col·lectiva, no? El patrimoni documental per mi és memòria col·lectiva. El fet de preservar-la, però alhora també de fer recerca i de fer difusió, de fer investigació, és exercir sobirania sobre aquesta memòria col·lectiva que al final és del país i més en concret, en aquest cas, del poble de Sant Feliu, és de tots i de totes.
5: I clar, abans tu ens parlava, jo deia que eres arxiver itinerant. Què vol dir això exactament?
6: Itinerant vol dir que, en aquest cas, jo formo part de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona i donem suport a molts ajuntaments que, per llei, no han de tenir la figura de l'arxiver municipal com sí que l'han de tenir d'altres, no? Llavors, tots aquests ajuntaments que per llei no han de tenir aquesta figura, però que tenen les necessitats de tenir els serveis d'arxiu i d'un arxiver al final, s'apunten, s'adhereixen al programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals i nosaltres, els arxivers itinerants, fem aquesta tasca que aquests ajuntaments necessiten, tot i que no la fem centralitzada en un ajuntament, per exemple, jo ara mateix em porto 16, però és la manera que tenim també de donar resposta a aquestes necessitats que els ajuntaments, tot i no arribar al mínim exigible per llei per tenir aquesta figura, sí que tenen aquestes necessitats.
5: I tu com a arxiver, quines tasques fas?
6: Doncs en fem moltes, realment. Fem tots els papers de l'AUCA una mica. Des de preservació, conservació, fem també formació per tècnics, administratius, fins i tot per als càrrecs dels ajuntaments. Ens ocupem dels programes de digitalització, de la documentació històrica dels ajuntaments, que és molt important fer-la. Fem tasques més mecàniques també, que potser no llueixen tant com és les transferències de documentació que ens envien els diferents serveis dels ajuntaments. Ens ocupem de la base de dades, ens ocupem de l'administració electrònica també dels ajuntaments i per tant del gestor d'expedients, la classificació d'expedients. És un món més gros del que sembla.
5: Clar, i ara pensava, al final jo aquí estic veient molt paper, o sigui molts armaris plens de documents, no?, de documentació històrica, però al final fins fa poc no hi havia internet. Com ha evolucionat la feina de l'arxiver amb l'aparició d'internet?
6: Doncs al final, com ha evolucionat tot el món, no? La producció en paper era l'ABC de la gestió administrativa i això ha anat canviant, no només amb l'internet, sinó amb la digitalització de tots els procediments. Tenim una llei que ens obliga a relacionar-nos des de l'administració i també, per exemple, amb les empreses i donar aquesta opció al ciutadà també de forma electrònica des del 2015, 2016, després es va allargant, eh? Però es nota molt la caiguda del paper, és a dir, ja no tenim ajuntaments on ja no es produeix documentació en paper, ja és pràcticament el 100%, no es pot dir mai el 100%, però el 90% és documentació electrònica. Per tant, què fem? Sempre conservem i conservarem paper, perquè és la memòria dels municipis. Sí que sempre mirarem de digitalitzar-la per fer-la accessible i posar-la a l'abast de tota la ciutadania, però a dia d'avui la feina de l'arxiver també passa, evidentment, per la part electrònica, que al final funciona com el paper. El que passa que no la veiem tangible, la veiem en uns i zeros.
5: Clar, i ara jo, o sigui, al final aquí fa poc, a Sant Feliu, pels que no ho sapigueu, han recuperat el privilegi reial. I avui es fa l'acte institucional per la gent pugui veure què era aquest document i per què és tan important que hagi retornat aquí. Què ens pots dir d'aquest privilegi reial que ara mateix ha retornat?
6: Així molt ràpid, nosaltres pensàvem que teníem el privilegi reial, però realment era un document que em feia referència. El privilegi reial és un document que el rei Carles IV otorga a la vila de Sant Feliu de Codines el 1799 i la fa, perquè ens entenguem d'alguna manera, independent de la baronia de Montbui. Això és com un testimoni fundacional d'aquest poble. És un document molt important perquè és únic i és molt estrany trobar-lo en els pobles i en aquest cas el tenim. S'ha conservat, sabem que a mitjans del segle XX el document surt de l'arxiu municipal, es va conservar a la parròquia i fa poc temps es va traslladar a l'arxiu episcopal de Vic, des d'on ens van contactar per precisament fer aquest retorn, del qual estem molt contents i aquesta tarda estarem encara més contents de presentar tot el poble.
5: Clar, i a part d'acabant, jo aquí tenia apuntat una pregunta que em crea curiositat, perquè amb una feina com aquesta, que també és molt solitària, no? Potser pot semblar molt solitària i que a vegades doncs, passa desapercebuda. Què és el que més t'apassiona? Què és el que més t'agrada d'aquesta feina?
6: El que més m'apassiona és, el primer de tot, anar cada dia a un lloc diferent i trobar-me amb gent diferent, amb realitats diferents, que això em dona una vida impressionant. I després, el fet de veure i saber que la meva feina té una repercussió en la preservació del patrimoni documental de cada municipi al que vaig, i quan ho veig més transformat és quan algú ve a fer una investigació i el puc ajudar i les coses surten, no? I el món es nodreix una miqueta més d'aquests arxius i aquest patrimoni documental que guardem als arxius municipals.
5: I creus que s'hauria de parlar més de la tasca de l'arxiver, o que se'n parla poc o està poc reconeguda com a tal?
6: Crec que està poc visibilitzada, és normal. Sempre hi ha la imatge de l'arxiver que sembla una mena de ratolí de biblioteca que viu en un claustre, però sí que crec que hi ha moltes maneres de fer-la visible, aquesta tasca. Crec que en fem moltes, però se'n poden fer moltes més. I al final, el patrimoni, com deia, és de tots i és feina dels arxivers, no només preservar-lo, sinó fer-lo arribar també a la ciutadania. Llavors, això és una mica cosa de tots, no? Quan no es visibilitza alguna cosa, no és només per una part, és per les dues. Segur que tots hi podem fer més, però bueno, sempre estarem aquí amb portes obertes per rebre a tothom que li interessi veure l'arxiu municipal.
5: I ja per acabar, Eric, què li diries a algú que té dubtes sobre dedicar-se en aquest món dels arxius i està dubtant, doncs, això, no? En què no ho té del tot clar?
6: Li diria que es llenci a la piscina, que és el que vaig fer jo, perquè sorprendrà. És un món molt més gros i interessant i ric del que sembla a priori. Que jo entenc la perspectiva general de que un arxiu a priori és poc interessant, llueix poc o és poc viu, són papers, no? Però realment no és així. I un ho descobreix quan hi entra. I és un món preciós. Jo ho recomano molt.
5: I per últim, i ara sí que acabo, algun document que t'hagis trobat que t'hagi semblat extraordinari o que t'hagi sorprès trobar-te'l?
6: Sí, i ara me'n vaig a dos, que un és, no és un document, és un conjunt, que són documents, sobretot cartes personals de la Guerra Civil. En tenim els arxius municipals i confesso que alguna vegada he hagut de parar de treballar aquesta documentació perquè m'he desmuntat, m'he desfet. I per altra part, doncs, sí que posaria com a exemple un pergamí del segle XIII que tenim guardat a un arxiu municipal, no diré quin, però el tenim guardat, i com no, evidentment, treure una mica de pit d'això, doncs el privilegi reial d'aquí de Sant Feliu de Codines, que és una meravella i està en perfecte estat de conservació, i estem molt orgullosos de que torni al poble.
5: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí al Territori 17 i a Ona i Codinenca, i que siguin, vull dir, que s'ha de reivindicar més aquesta figura dels arxivers. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu, Laia. Bon dia.
3: De 3 quarts de 10 del matí. I avui tenim amb nosaltres també a una coneguda del programa, però que no és la primera vegada que l'entrevistem. Sí que ho és, però la primera vegada del projecte del que ens parla, del qual n'és organitzadora, no, Enric?
7: Així és, Ona, i és que estem parlant de Cardamots, un projecte que encara pot ser que arreu de bona part del territori, el Territori 17, possiblement no ho soni, a Cardedeu, i per aquestes contrades esdevé ja un clàssic ineludible d'aquesta època. I és que, tal com expliquen, és un espai de paraula, de narració oral, joc escènic. En definitiva, un punt de trobada entre gent que té molt a dir i gent que té molt per escoltar, en una onzena edició d'un festival al del qual volem saber-ne molt més. I per això donem la benvinguda a l'Alícia Molina. Molt bon dia i moltes gràcies per estar avui aquí pel Territori 17. Casa teva ja, com estàs?
8: Bon dia, doncs molt bé, i ja molt agraïda per haver estat convidada aquí i poder explicar-vos el Cardamots aquest any.
7: Fantàstic, moltes ganes d'escoltar-te. Explica'm una miqueta, com va començar tot plegat? Què va passar fa més d'una dècada que va portar a iniciar aquest projecte?
8: Suposo que devia de ser una cosa gairebé com natural, perquè ja portàvem un temps programant sessions de contes, també per la canalla, però sobretot va ser molt la franja d'edat d'adults, no? I una cosa va portar a poder mirar-nos l'Òscar igual i jo, de dir, ei, fem una cosa més gran, no? I l'estiu sempre convida, doncs, això, a fer volar coloms i a dir, vinga, ens engresquem i fem un festival. Un festival de la paraula, perquè és veritat que a Cardedeu tenim tant material humà artístic, que era només amb els que eren per aquí a prop, ja en teníem prou. I així va ser una mica la iniciativa.
7: Ara ho comentaves, que no estàs tu sola. Sou moltes persones les que es tireu del carro?
8: Hem tingut i tenim col·laboradors, i amb això sempre és un... Bueno, tenir com l'esquena com
7: coberta,
8: recolzada i acompanyada, però sí que és veritat que en el dia a dia i en el moment de dir vinga va, som-hi, que se'ns tira el temps a sobre, doncs estem sobretot l'Òscar i jo,
7: que sou els que no dormiu per les nits quan s'acosten aquestes dates.
8: Això,
7: segurament
8: sí.
7: Com es du a terme la preparació d'un festival tan especial, perquè no és un festival més?
8: Doncs mira, jo crec que ara tenim com un format adequat també a la nostra disponibilitat, perquè tots dos tenim les nostres feines i les casuístiques
7: i uns quants projectes privades, que no són pocs els que portes tu.
8: Clar, aleshores doncs sí que en un moment volíem fer-lo créixer molt, molt, molt, i havíem tingut més espais, perquè en el seu moment doncs havíem comptat també amb la cerveseria Sant Jordi, i aquí teníem també, com havíem anat desplegant, havíem fet també trobades amb dinars que podíem també convidar tothom, i ens havíem fet aquí uns menjars deliciosos, no? Però al final, per qüestions també personals i de la mateixa casuística, no?, del projecte en si, doncs vam deixar-ho en aquests dos dies, no?, de divendres i dissabte, que és el que amb les persones o entitats que ens donen col·laboració, com és el Pla de la Calma i el Museu, doncs podíem tirar-ho endavant. I aleshores, ara mateix, doncs sí que tenim sempre com la mirada posada, bueno, per l'any que ve doncs podria venir aquest grup o aquesta narradora o aquest narrador o també
7: sempre tens aquestes... el run-run.
8: Sí, però és veritat que a la que tu poses el focus cap a una cosa, ja la vida ja et posa al davant les persones que dius, mira, aquest any doncs tindrem aquests convidats, no? Així que estàs pendent i estàs molt aquí, però està la cosa com relativament assequible. I també val a dir que fer-ho a Cardedeu, no sé, jo no conec les gestions en altres pobles, però fer-ho a Cardedeu és com fàcil, perquè hi ha moltes col·laboracions per part de, no sé, de l'Ajuntament, de bueno, vosaltres, per exemple, o sigui, sempre és...
7: Ve com... molt donat aquesta cultura, sí. Aquest carrer, aquesta plaça.
8: Exacte, i sí. Això s'agraeix moltíssim.
7: Ara mateix ho comentaves, no? Doncs això que ho heu acabat concentrant, no?, en un període una mica més concret, és potser un d'aquests els trucs per arribar en tan bon estat de salut, aquesta 11a edició, que són moltes edicions. No és fàcil mantenir un festival, menys avui dia, encara que el poble sigui tan facilitador, podríem dir, d'aquests espais.
8: Sí, aquesta jo crec que va ser, no?, la conversa més clau que vam tenir amb l'Òscar, no?, de dir, a veure, podem arribar fins aquí? Ens agradaria molt més? Sí, perquè és veritat que al llarg de l'any seguim fent altres projectes, o sigui, el festival com a tal està concentrat en aquesta primera cap de setmana de juliol, però després al llarg de l'any doncs tenim la plaça dels contes, ara tenim una pausa amb els divendres de contes, però això també era una programació estable que vam estar 10 anys cada mes oferint això, no? Sessions de contes per adults amb els millors narradors que un podria escoltar arreu, no?
7: Porteu molta trajectòria aquí.
8: Clar, aleshores també això facilita doncs unes estratègies i unes dinàmiques a seguir treballant en aquest sentit, però també per altra banda necessites de dir si això té aquest abast de dedicació, anem a fer-ho assumible, no?, per la vida de cadascú. I aquesta és la mida que nosaltres hem dit, aquí podem fer-ho i ens sentim còmodes, perquè al final també vas aprenent a posar-te els límits saludables de dir, donaria molt més, però no sé si ho podria sostenir en el temps.
7: És molt interessant això que dius d'aquesta sostenibilitat general, podríem dir, perquè moltes vegades parlem d'aquesta conciliació, d'aquesta sostenibilitat entre el temps, la vida de cadascú, no?, i els projectes que fem, i moltes vegades quan fem projectes tan personals es desdibuixa aquesta línia, no? És una cosa que tots volem, però com més personal és, més es desdibuixa, i suposo que no està fàcil i que trobar-ho ha estat un gran què.
8: Sí, això precisament és una de les raons que a vegades la gent diu, ai, escolta, i els divendres de contes? Dic, bueno, jo encara no em sento cap... No, perquè és veritat, acabes tirant d'un carro i sempre hi ha gent que ajuda i tot, però tu ets la que vas, no? I tirant endavant amb, bueno, pues, qui ve, qui no ve, els espais. I aquest és el moment que jo dic, bueno, pues, ara això no sento que pugui, no? Però està aquí, i quan les coses estiguin una altra vegada en forma, doncs aquí tirarem endavant.
7: Oh, i tant que sí. Anem a parlar una miqueta d'aquesta edició. Presenta'ns un xic. Què podem trobar-hi? Què espereu?
8: Doncs el divendres sempre fem la inauguració, no? Com sent un festival d'estiu, ai, que bé que s'està a les places, als espais oberts, a les terrasses, als jardins, tot, no? I aleshores sempre el Pla de la Calma ha sigut una mica casa nostra. De fet, abans que nasquessin els divendres de contes com el format que era, jo recordo l'any 2005, allà mateix, amb les altres mestresses, no? Que era la Maria Covenya i la Judit Covenya, no? Que elles eren impulsores de moltíssimes activitats, allà ja va ser casa, no? Allà van néixer les primeres sessions de contes, que eren com un laboratori, no?
7: Gairebé. Aquesta petita espurna inicial.
8: Sí, i aleshores a la que el Dani va agafar el carro, doncs de seguida ens vam entendre i per tant la inauguració ha sigut sempre a la terrassa del bar, de la Calma.
7: Recordem això, Pla Calma és un bar-restaurant d'aquí a Cardedeu, perquè tenim també oients d'Osona i així, que no es pensi que és a l'altiplà, sinó que estem parlant d'un bar-restaurant que porta aquest nom.
8: De fet, és el racó més bonic. Jo penso que...
7: Amb els escorrelors al costat.
8: Sí. Algú ara posava en aquesta programació que ells fan, no? de música en viu a la plaça del Pla, perquè allà tenim unes acàcies i bueno, és un racó preciós. L'orientació ara de l'escenari, no? Davant de la metgera, que és també un espai molt bonic del poble i que la gent que ho porta està aquí fent molt, molt bona feina.
7: Molt cultural també, que ve
8: sí,
7: de la mà també.
8: Exacte, doncs aquí quedem com un raconet com amb una energia molt especial. Llavors el divendres, en aquest espai idíl·lic, doncs tenim, a part de la inauguració que farà el regidor de Cultura, doncs també presentarem, doncs, això, els artistes convidats. Clar, el plat fort és l'Ona Casa Coberta i el Pau Millan, que l'acompanya a la guitarra.
7: Quins noms, eh?
8: Sí, aquí tenim una pedrera superforta, vull dir que estem molt contents que l'Ona, que està aquí despuntant moltíssim, vingui al Cardemots i pugui oferir el concert. I sempre el divendres ha estat, doncs, aquest Festival de la Paraula, doncs l'hem dedicat com a cosa consistent, així de dir, vinga, què ens trobarem? Doncs el que seria la cançó d'autor. Però després també tenim com aquests entremesos, no? I aquestes altres col·laboracions, i contem amb una actriu que, de Cardedeu, que és tremendíssima, la Ilona Muñoz Rizzo. Ja la vam gaudir molt quan es van presentar les peces de microteatre, no? que es van fer ara a la passada primavera. I bueno, amb la Ilona, doncs, ens farà aquí un monòleg poètic superpotent. I això començarà a 9:15, doncs anirem encavalcant una cosa darrere l'altra. I els que obriran, o obrirem, perquè també ja estic aquí, en el 10 de 10, no? Que ara hem fet aquestes peces de microteatre, no? A Tarambana i també a la Mitxera. Doncs serem uns quants companys del grup, perquè no tothom tenia disponibilitat, i farem també una cosa que dèiem, bueno, anem a fer aquests versos, no? A cau de cadira, no? Serien a cau d'orella, però asseguts allà a la cadira. I aquesta seria una mica la presentació. El grup de 10 de 10, la Ilona Rizzo, i tancar amb aquest concertàs, no? de l'Ona Casa Coberta i del Pau Millan.
7: Ens estàs fent venir la boca aigua, realment, si no en teníem prou ja amb l'altre, que era Boia Nascreix, amb això ja tenim una fantàstica cloenda. Alícia Molina, moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar aquesta 11a edició del Cardemots. Diria molta sort i encerts, però no us cal, perquè és 11a edició i esteu més vius que mai, així que la gaudiu moltíssim.
8: Moltes gràcies. Aquí estarem, gaudint-la molt. Gràcies.
1: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

We Are One de Pitbull i Jennifer López, i aquesta cançó es va publicar el 2014, sent la cançó del Mundial de Futbol de Brasil del 2014. Precisament avui, 11 de juny del 2026, comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Canadà i Mèxic, on les 48 seleccions participaran per aixecar el trofeu més desitjat del futbol. La Copa del Món és l'esdeveniment esportiu més seguit i es disputa

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, dir-vos que del 12 al 14 de juny Rodalies oferirà un total de 200.000 places addicionals i reforçarà les línies R2 Nord i R11. Seran un total de 470 trens en ambdós sentits durant els 3 dies. Això es deu a que aquest cap de setmana es corre el Gran Premi de Barcelona Catalunya 2026 de Fórmula 1 al circuit de Catalunya a Montmeló, i la previsió és que hi vagi molta gent. Per facilitar i agilitzar l'adquisició dels bitllets, Rodalies ha programat les màquines d'autovenda perquè el primer títol de transport que aparegui en pantalla sigui un bitllet d'anada i tornada fins a Montmeló. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, perquè l'Isaac ens ha fet un petit tastet del que està passant ara mateix a l'R3.
3: Així és, però bé, el que hem d'informar, informació de servei, és que la línia R3, ja ho vam comentar-ho també en aquest moment del programa, a partir d'avui fins al dia 22 de juny, el servei de tren de la línia R3, que ara està operatiu des de Vic fins a Ribes de Freser, ara ho estarà només... des de la Garriga a Ribes de Freser, perdoneu, estarà només disponible des de la Garriga fins a Vic, ja que hi ha obres entre Manlleu i Torelló i això provoca, doncs, que Adif i Rodalies hagin decidit tallar la línia des de Vic fins a Ribes de Freser, ja que de Ribes de Freser cap amunt encara el servei no s'ha restablert amb normalitat per reparar tots els punts crítics que hi ha en aquesta infraestructura. Per tant, trens de la Garriga a Vic i servei per carretera, doncs, a tota la resta de la línia.
2: Perfecte. Doncs, pel que fa a les carreteres, entenc que ha estat normal.
3: Normalitat. Ja ha marxat el Papa, per tant, normalitat.
2: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de la R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: parlarem sobre la ratafia Moliner. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Amb tres guitarres i dues veus sobre l'escenari, Enric Llucià Grup va portar al Tarambana un concert en format acústic per presentar 10 més 1, el seu tercer treball discogràfic, Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que de fet el grup compta ja més d'una dècada de trajectòria i continua aprofundint en una proposta musical que combina la cançó d'autor amb influències que van des del jazz, el folk, el blues o el rock. Escoltem Enric Llucià, el director del grup.
2: És que és una evolució dels altres dos que hem tret. Jo crec que és una evolució cap a una música una mica més de pop. Sí que hi ha moltes harmonies també de jazz, perquè el Pep és un gran coneixedor del jazz, igual que la Chiara. Són músics molt de jazz. I és un disc molt eclèctic, amb el qual hi ha molts temes diferents, però sobretot amb una línia en comú de què és l'evolució del nostre grup en aquests 10 anys. Per això el títol del disc es titula 10 més 1.
1: 10 més 1 és un disc que enregistra pràcticament en directe als estudis Sotrac Records, una manera de treballar que busca capturar energia i l'espontaneïtat del directe. De fet, el treball manté l'essència del grup explicant, però mostra també una evolució sonora i artística marcada per l'experiència acumulada durant aquests anys.
0: I la nit de dissabte a diumenge, una família d'origen magrebí de Santa Eulàlia de Riuprimer va patir un atac al seu domicili amb llançament de pedres i danys al vehicle. Denuncien que no és la primera agressió i que en els últims mesos han aparegut pintades racistes contra ells, Andreu Jiménez.
3: Una cinquantena de persones es van concentrar dimarts a la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per denunciar l'agressió a una família del poble d'origen magrebí. La matina de dissabte a diumenge, cap a quarts de sis, els van tirar pedres contra l'edifici on viuen i van danyar el cotxe del pare. Es va llegir un manifest amb consignes com ara: en aquest poble hi ha lloc per a tothom, però no per al racisme. No és la primera vegada que la família rep atacs. També els han fet pintades amb missatges com fora moros. Calculen que els incidents van començar a finals del setembre de l'any passat. Es desconeix si els autors són els mateixos. Després de la lectura del manifest, la família va sortir de l'Ajuntament on s'havia reunit amb l'alcalde per denunciar els fets. Sentim a la Sana i a Mohamed.
4: Vull dir una merci a tothom que van con nosaltres per suportar-nos a nosaltres. No tenim molt força per explicar, per mostrar què passa, però ara con tothom tenim una confiança a nosaltres perquè tenim suport de tot el món. Vivim aquí en Santa Eulàlia més de dos anys, una família tranquil·la, sin problema. Ningú tenia una reclamació per a nosaltres, perquè gent atacant jo, mi casa, mi cotxe està danyada. Per què?
3: Doncs els Mossos han confirmat al 9-9 que el mateix diumenge es va interposar una denúncia i que s'han identificat un dels presumptes autors per un delicte de danys. La investigació continua oberta. L'entorn de la família afectada vol ampliar la denúncia perquè les diligències ara instruïdes per un delicte de danys passin a ser-ho per un delicte d'odi. Des de l'Ajuntament ofereixen tot el suport a la família i treballen el cas conjuntament amb la Mancomunitat La Plana.
0: I el Festival 5 Sentits oferirà una desena de concerts als micropobles del Ripollès i Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
5: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la sisena edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escollirà escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
6: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
5: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: I el passat 5 de juny, Sant Miquel del Fai va rebre una visita ben especial. Més d'una cinquantena de persones grans procedents de diversos habitatges amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona van recórrer el conjunt monumental en una jornada pensada per sortir de la rutina, descobrir el patrimoni del territori i compartir experiències amb altres residents. Laia de Déu, una codinenca.
7: La sortida, impulsada per Accent Social, va reunir participants de diversos equipaments de la capital catalana que van poder gaudir tant de l'entorn natural com de la riquesa històrica d'una dels espais més emblemàtics de la nostra zona. Per a molts dels participants, la visita també ha servit per recuperar i reviure experiències vinculades a aquest indret. És el cas de Rosa Simó, usuària dels habitatges amb servei per a gent gran Urrutia, que destaca la importància d'aquestes sortides per conèixer gent nova i compartir moments amb altres residents.
8: Què té aquestes sortides? És que coneixes la gent nova i a la vegada trobes amb gent de la mateixa casa on vius que la veus poc, però parla de trobar-te-la, parlar amb ella, ser amigable amb un, amb l'altre, i la veritat, jo m'hi trobo molt a gust.
7: És que més enllà de la visita cultural, els responsables dels habitatges destaquen que aquestes activitats tenen un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones grans. Segons expliquen, compartir experiències fora del seu entorn habitual ajuda a crear nous vincles, reforçar les relacions socials i combatre situacions de soledat no desitjada. Ens ho explica Anna Carballo, directora dels habitatges amb serveis per a gent gran Navas de Tolosa.
9: Iniciatives com aquesta són una eina molt valuosa per combatre la soledat no desitjada. El fet de poder compartir una experiència significativa amb altres persones, doncs, fomenta les relacions socials, ja sigui creant nous vincles o reforçant els que ja existien. I el fet de poder reunir persones de diferents centres també ajuda a afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat més àmplia, on es poden compartir converses, interessos i vivències. A més, aquestes trobades també ajuden a generar xarxes de suport i a reforçar la idea que envellir també pot ser una etapa plena d'oportunitats per relacionar-se, participar i gaudir en companyia.
7: Però els beneficis no es limiten només a les relacions socials. Aquestes sortides també ajuden a les persones grans a mantenir-se actives i descobrir nous espais fora del seu entorn habitual i a sortir de la rutina.
9: Després d'alguns anys fent aquestes sortides culturals des d'habitatges amb serveis, hem vist que tenen un impacte molt positiu en les persones usuàries, tant a nivell emocional com social, perquè són una oportunitat per poder sortir de la rutina, per descobrir nous llocs i també per viure experiències doncs, significatives i enriquidores per ells, que els generen il·lusió i motivació i sentiments positius. A més, també fomenten la participació activa, estimulen la curiositat i ajuden a mantenir una bona qualitat de vida.
7: I és que després d'anys impulsant propostes similars, els responsables asseguren que continuen sent una de les activitats més ben valorades pels residents, ja que combinen cultura, convivència i descoberta del territori. I en aquesta ocasió, Sant Miquel del Fai ha estat l'escenari perfecte per fer-ho possible.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és la Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntados.

0: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui volem parlar amb en David Bertrina, de Sant Joan de les Abadeses, que és un dels socis dels licors i la ratafia Moliner d'aquí al Ripollès, perquè ens en doni tots els detalls. Bon dia, David, i moltes gràcies per ser al Territori 7 un cop més amb nosaltres.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Anava a dir, David, normalment et coneixem per la teva fama de la gestoria i això, és una faceta que la tenies amagada aquesta, bueno, fa un temps ja que estàs als licors Moliner, però explica'ns una mica com et vas introduir també en aquest món perquè els oients ho sàpiguen.
1: Bé, jo, té bastanta relació. De fet, és una forma de donar, davant de l'avorriment del tema dels números i dels papers, estaràs d'acord amb mi, doncs, que relacionar-ho amb el món de la licoreria és un tema que li podríem trobar certa relació, sí? No, fora bromes, és un projecte, a mi tot el que són projectes comarcals són temes que de sempre, doncs, hi tinc un interès especial, i licors Moliner, per la història, per tot el que representa a nivell de comarca, per la seva essència, doncs ha fet que quan vaig tenir l'oportunitat de participar-hi, doncs sense cap mena de dubte m'hi vaig involucrar i bueno, fins avui, no?, amb aquestes ganes de donar a conèixer productes del territori de la nostra comarca, que com bé saps jo en soc un gran defensor.
0: Ara ho explicaves, el licors Moliner té una llarga història, David. Explica'ns una mica l'origen, perquè sí que hem de dir, i ho hem explicat, tu ets de Sant Joan de les Abadeses, però l'origen està a la Vall de Ribes, no?, per dir una altra manera. Correcte. Vull dir, està a l'altra punta del Ripollès.
1: Sí, sí, de fet el projecte de licors Moliner neix a l'hostal Moliner, en un poblet d'aquí de la Vall de Ribes, concretament a Bruguera, és on neix en un moment donat l'hostal. Vindria a ser el que són els actuals centres cívics, jo a vegades ho dic una mica en broma, no? Doncs ja saps que en el seu moment està en un lloc estratègic, en un punt a sota la falda del Taga, en un lloc de pas, en un lloc de moviment, i aquí a través d'una idea molt clara, un pastor de Queralbs, en un cert moment, doncs, s'acosta a veure la Dolors de l'hostal Moliner, li dona una recepta, en aquest cas una recepta molt antiga de ratafia, i aquest és l'origen de tot el projecte. O sigui, a través d'una recepta nascuda en el territori amb un passat gairebé místic, s'acaba convertint això en un projecte actualitzat, però que seguim aquesta línia de les herbes i plantes remeieres, donant-li un toc de modernitat, però intentant això, no?, fer vinent aquest passat que tenim a la nostra comarca, en aquest cas no només de la licoreria, sinó que, com bé saps, també barrejar una mica el tema de la història, però és aquesta voluntat clara d'això, a partir d'un poblet, d'un projecte molt petit, intentar donar-lo a conèixer, no?, que és una mica la gràcia, entenc jo, de licors Moliner, precisament.
0: Ara ens deies que tot això ve una mica de l'hostal Moliner. Entenc que al principi, evidentment, doncs es devia fabricar allà, entenc, tot el tema de la ratafia, els licors. Actualment allà no es fabrica, no, David? O sí? Ho fa un altre lloc, no, em sembla?
1: Sí, són les exigències del guió, podríem dir, que és una mica el que ens marca avui en dia les exigències actuals. Bé saps que bé, ens ha obligat a anar-nos adaptant als nostres locals, a les noves realitats. Pensa que licors Moliner som productors, som de les poques empreses de licoreria on nosaltres ens produïm els nostres propis licors. Això ens obliga a tenir unes instal·lacions adequades a les normatives actuals, de tot tipus, entre altres les sanitàries, i això ens ha obligat de mica en mica a anar a fer canvis de locals. El nostre darrer projecte és precisament la instal·lació, en aquest cas al Cap i Casal de Comarca, a Ripoll, on hem trobat unes instal·lacions més adequades a la nostra realitat. Ens hem tingut que cercar aquesta exigència més tècnica i de fet es tracta d'això, d'intentar de cada pas que fem intentar donar-li una viabilitat de futur, i això vol dir en aquest cas baixar de la Vall de Ribes cap a Ripoll una mica per aquesta exigència que et dic del guió, no? Per els elements avui en dia no els podem deixar de banda perquè precisament el projecte sobreviu gràcies a aquesta adaptació i aquesta voluntat, amb aquest pas que hem fet cap a Ripoll, la voluntat és donar una mica més d'estructura en el projecte, i en un futur esperem tenir un lloc on la gent ens podrà visitar i on podrem mostrar de forma clara i visible el que ve a ser aquesta empresa de licoreria comarcal.
0: Quants socis sou, David? I explica'ns una mica, no sé si teniu molts treballadors o us ho munteu una mica vosaltres, entenc que sí, no?, que també en teniu algun,
1: Sí, la veritat és que de mica el projecte amb el pas del temps ha anat creixent. Ara som entre 4 i 5 persones que hi destinem part de la nostra feina. Aquest és un projecte, Isaac, que hi ha molta passió, hi ha una part més emotiva que no pas una voluntat clara de rendiment empresarial, que potser és el que hauríem de cercar en un futur no molt llunyà. Però mira, jo sempre dic que Licors Moliner neix una mica en aquesta voluntat d'una colla de ripollesos, i parlo de ripollesos en general, la bona gent, la bona sentim una estima especial pel nostre territori, i on la nostra màxima exigència, la nostra voluntat és donar a conèixer, és fer que projectes nascuts en aquí, doncs no es perdin, tinguin continuïtat en el temps. A partir d'aquí som gent de diferents vessants, estem tots relacionats d'alguna manera o una altra, i el que fem és lluitar el dia a dia per això, perquè el projecte sobrevisqui, continuï, tingui certa capacitat per si sol, i aprofitant una mica com a vàlvula d'això, de reconeixement, no? Perquè permetem, tot i que donem molta importància a el que és els licors en si, a el que és la nostra ratafia i el que és la crema, potser que ara és el projecte que més ens està donant a conèixer, més el licor de Maria Lluïsa i de Puniol, també hi ha una vessant molt important en el nostre packaging, per entendre'ns on hi ha aquesta clara voluntat de que la gent coneixi una mica la història de la nostra comarca a través una mica de tot el món legendari. El que ha vist una mica la nostra ampolla veurà que precisament la nostra il·lustració va clarament lligada a la realitat del territori, no? Per tant, tota la gent que hi estem involucrats, tots hi aportem una mica el nostre granet de sorra, i l'element en comú és una mica, en podríem dir, aquesta estima al territori, aquesta voluntat clara de projectes interessants que tinguin continuïtat i que la puguem donar a conèixer més enllà de les nostres fronteres geogràfiques, per entendre'ns, eh?
0: Mm-hmm. Ara que m'has explicat tot això, David, em surten moltes preguntes. La primera, que això que em deies, eh? El Ripollès és una comarca que s'apreciï el producte, entenc, i després et volia demanar, per això que deies del llegendari, que comentaves, que apareix a les vostres ampolles, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims d'aquest llegendari.
1: Sí, sí, sí. No, bàsicament l'element és quan vam començar a donar-li una nova forma, un rellançament a lo que era la marca, doncs això, clarament vam decidir per basar una mica aquest acompanyament, aquesta part més de màrqueting, per entendre'ns, vam decidir d'acompanyar-la de les llegendes i la mitologia de la nostra comarca. Vam fer un estudi, algunes són clarament conegudes, d'altres no tant, però ens vam donar compte de que teníem una història que moltes vegades havia quedat molt estancada i que inclús gent de la pròpia comarca el desconeixia. Llavors el que vam fer, a través d'algun historiador conegut de la comarca, vam treballar una mica, vam recuperar algunes d'aquestes llegendes i a través d'un element molt important, que és l'il·lustració, vam anar a buscar, que aquest també és un tema molt curiós, dintre el món Tolkien hi ha un gran il·lustrador que és el Tomás Hijo, és un senyor que avui en dia és conegut, per entendre'ns, fa les cartes del tarot del Guillermo del Toro, vull dir, un home en l'àmbit de la il·lustració molt conegut, li vam encomanar, li vam transmetre aquesta història, com és la Pedra Blanca de Núria, les Encantades de Vall de Ribes, Sant Udal de Ripoll, el Comte Arnau del meu poble, els Golluts de la Vall de Ribes, el gegant de Plaça de Gats, vam agafar tot una mica aquesta mitologia que hi ha al voltant de la nostra comarca i aleshores li vam passar perquè ell ens fes una il·lustració. I això s'ha acabat agafant molta força perquè la gent li dona molta importància, precisament d'una banda la pròpia il·lustració, però per altra banda també aquesta vessant que a vegades tenim moltes

0: volia preguntar, destaca'ns algun dels productes que comentaves abans i explica'ns una mica on us distribuïu principalment.
1: Mira, la nostra distribució immediata és a la nostra comarca, sense cap mena de dubte. És veritat que ara anem fent passos, estem a Olot, estem a Vic, a Girona, amb alguna distribuïdora d'aquestes de forma important. Hem tingut un salt que no el podem obviar, i és que vam afegir fa relativament poc temps un producte que ens està donant molt a conèixer, que és la crema ratafia. Els licors inicials de Moliner eren la ratafia pròpiament, el licor de Maria Lluïsa i el de Puniol, i des de fa, sí, això gairebé un parell d'anys, hem afegit un nou projecte que és la crema de ratafia, que és agafar una tercera part de la nostra ratafia i aportar-hi una base làctea, en aquest cas un tipus de llet vegetal, per entendre'ns, i això, per sort, ens ha valgut el reconeixement d'uns premis molt importants, que és el Girona Excel·lent. El fet d'entrar en el Girona Excel·lent i que ja hem tingut aquest reconeixement, ens ha obert les portes a uns mercats que fins ara nosaltres no ens eren possibles, donada la dimensió de l'empresa. Aquest reconeixement ens ha permès això, fer que la nostra crema arribi a molts més llocs, i la veritat és que estem molt contents perquè bé, això és una cosa que ha agradat molt, potser la crema de ratafia, que vindria a ser el Baileys típic, però en vez de fer un whisky, en aquest cas ho fem amb un licor nostrat com és la ratafia, però la veritat és que hem tingut la sort de trobar un producte molt xulo, i això la veritat és que ens està donant una dimensió molt interessant. I per tant això fa que ara puguem obrir-nos a nous llocs que fins ara no érem, i on la nostra botiga online, per exemple, doncs s'està convertint en un element principal, la venda, això, a través de la nostra pròpia botiga. Per tant, d'aquest aspecte, contents. Ens anem obrint el territori, de mica en mica.
0: Perfecte, David, doncs amb això ens quedem, amb aquesta obertura al territori, que doncs la ratafia i els licors Moliner s'estan expandint. Ara ens comentaves aquest premi Girona Excel·lent que us ha permès doncs arribar a noves llars, no? Perquè la gent doncs pugui degustar els vostres productes. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí al Territori 17, David, i esperem que continuï doncs aquesta trajectòria d'èxit, i que doncs aviam si ens porteu algun dia algun licor aquí a la Veu de Sant Joan, que el provarem també, i així acabarem de veure si és tan bo, que això...
1: Les expectatives són les correctes. Moltes exacte. Gràcies a vosaltres per tenir-nos present a la gent del territori, que sempre és molt important. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, David. Bon dia.
1: Vagi bé, bon dia.
2: FM, la Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs 3 minuts i tornem amb els tuits, com sempre, de la mà d'en Guillem Sánchez. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: dimarts a les 10 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt, ara mateix, 2:15 al Territori 17.

0: Quins records. Quins records, quina il·lusió, quina pell de gallina, quin tot.
1: A mi m'agraden els mundials per les cançons.
0: Mira, és una cosa que segurament...
2: T'ho banca molta gent.
0: T'ho banca molta gent i és un àmbit que queda cobert per l'Ona Fàbrega. Per tant, el reste de persones podem estar pendents del futbol.
1: Exacte.
0: L'Ona ja està pendent de les cançons, la música i l'espectacle.
1: Jo, a mi em poses una cançó així a una festa major, bueno, i estic a tope,
0: Home, i la ballem tots. Ballem tots, només faltaria. Va, que aquest compte ens recorda que avui és un gran dia. Ens diu... Des de Rússia 2018 no tenim un mundial a l'estiu. Des d'aquell Rússia-Aràbia Saudí d'inauguració. 8 anys, amics. Ha passat molt temps.
1: Perquè els altres mundials han set a l'hivern. No,
0: l'altre.
1: Bueno, l'altre mundial ha set a l'hivern.
0: Correcte. Més de... Que va ser el desembre...
2: El desembre del 22.
0: Correcte.
2: Que va
0: ser el post-Covid i totes aquestes coses i això, i clar...
1: M'encanta.
0: Si no esteu mirant la tele, hauríeu de veure l'Ona durant tot. No és el primer dia aquesta setmana que passa.
1: No.
0: Va, Manel, avançava feina ahir dimecres. Ens diu, ja de camí a l'esclat de comprar pipes, crispetes, Coca-Cola i Alvendrados.
1: Que tot està amb la marca del Mundial, perquè compres una aigua i et surt la cara de Lamine. L'ampolla de Coca-Cola també.
2: És que la Coca-Cola més...
1: On és el patrocinador, no?
2: Hi ha cromos de Coca-Cola.
0: Tots els futbolistes prenen aquests aliments perquè són supersans i superadequats per la dieta d'un futbolista.
1: 100%.
0: Només faltaria. Va, l'Evelyn ho té clar i escriu... No puc, tinc plans. El pla, Nova Zelanda, Egipte. Diu, així tot el Mundial. És que només faltaria.
2: Només faltaria que
0: no poguéssim fer.
2: Ens reencarnarem amb Vicente Maroto.
0: S'han llegit alguns tuits aquesta setmana, sí, amb el nom de Vicente Maroto. Va, hi ha un debat que podria durar hores. Creieu que és adequat? Això ens diuen, mentre un estigui viu, ha de portar tantes samarretes de futbol com pugui.
2: Estic d'acord.
1: Si us dic una cosa...
0: A veure, vigila, eh?
1: Us diré que sí, perquè trobo que són molt xules les samarretes de futbol.
0: Jo crec que combinen més del que ens imaginem. Sí.
1: 100%. No, i a més et pots fer uns outfits... Cabro Rock, eh? Demà i dissabte...
2: Ojo, eh?
1: Veurem de samarretes del Barça. I és així.
0: Perquè, a més, les samarretes de futbol tenen uns colors potser que habitualment, amb les peces de vestir que portem, no els lluïm.
1: Exacte. Hi ha un festival de música, és perfecte.
0: Perfecte.
2: Correcte.
0: Evidentment. Va, i pobre Dida, que li ha tocat viure això. Ens diu... El Mundial a tocar i l'algoritme només em serveix recopilatoris de Messi per fer plorar adults en plena crisi de la mitjana edat. És que, clar, vindran els dies aquells de... Pot ser l'últim partit de Messi en un Mundial, pot ser l'últim partit de no sé qui en no sé on...
2: SR7, de Modric...
0: És que és molt dur, això. És molt dur. Va, i ahir em va passar com en Llorenç. Diu, com es nota que no hi ha futbol encara que estic veient una missa a la televisió?
1: És que clar, passem d'una missa a una altra missa.
0: O de déus futbolístics a altre tipus de...
1: Exacte.
0: De persones.
1: D'éssers humans.
0: Va, treu-me la música, Andreu, que ens hem de posar una mica més transcendents. Oh. Sí, home, sí, va. En seguirem parlant, evidentment, fins a la segona setmana de juliol, però hem de canviar una miqueta de tema perquè, com dèiem, ahir va ser un dia important, també.
1: Va ser un dia molt important.
2: I molt emotiu.
0: Sí. I un dia que televisivament... Va lluir moltíssim, penso
1: sí,
0: jo, eh?
1: Sí.
0: Penso jo. I en Roger, que ens escriu això, diu... No sé on vaig llegir que un cop ets petit i descobreixes que Gaudí va morir atropellat per un tramvia, ja no oblides, i a més cada cop que veus un tramvia hi penses.
1: 100%.
2: Estic d'acord.
0: Correcte.
1: Sí. Heu pujat mai a un tramvia?
0: No.
2: A Barcelona sí.
1: I d'altres països també hi ha tramvies coneguts.
0: Sí, a Budapest.
1: Budapest, per exemple, Porto, Lisboa...
2: San Francisco.
1: Exacte.
2: No hi he estat, eh?
0: Va, un altre gran debat als mitjans de comunicació aquests dies. Ens el serveix en Toni, que diu... No és prou exhaustiva la cobertura de l'esdeveniment. Diu, em falta una connexió en directe des de dins del vàter del papa. Haguéssim pagat diners, eh, segurament.
2: A peu de merda.
0: Com et treus tot per llavors seure o no seure?
1: Bueno, és com les noies quan portem un vestit, ens la
2: remuguem. Una cosa, potser et cal
0: en quatre persones que t'aguantin el vestit mentre estàs fent les tortures.
2: Sí, ja sé.
0: No ho sé.
2: I per què ho dius això?
1: S'està posant rara la cosa.
2: Per què ho dius això?
0: No ho dic per res. Va, en Jaume sí que ens diu això. Robert Prevost fins a la gorra de tot, amb ganes d'arribar a casa, menjar-se un cornet al sofà i posar la tercera temporada d'Eufòria. Us l'imagineu?
1: No, arribant
0: a l'hotel, què devia ser el primer que va dir un cop arribat a l'hotel o al lloc on
1: bon
0: està?
1: Bon dia i bona hora.
0: Va dir, ostres.
2: Cap paraulota, segur. És el papa.
0: Bueno. Va, bon apunt també d'en Manel, que ens escriu avui. Ara tota la gent encarregada de la barbaritat audiovisual que es va fer ahir a la Sagrada Família ja poden tornar a fer Eufòria Dance Kids.
1: Una cosa, Borda, és que estic en la imatge... O sigui, me l'estic imaginant amb un pijama dels Looney Tunes.
0: De Pokémon.
1: Pensant.
2: Hello Kitty.
1: La gent s'ha cregut tota aquesta pantomima. La gent és estúpida menjant-se un corn.
0: El corn és bona. Va, tots som una mica aleix, avui diria. Ens escriu: molt guapo això de la Sagrada Família. Ara molaria que avui també funcionessin els trens. Clar, ara sí, que marxarà aquesta persona i tota l'atenció mediàtica estarà centrada en altres coses.
2: Si no funcionava el tren fins i tot quan estava ell.
0: Ja, però vull dir que segur que si s'ha pogut fer una inversió per poder preparar tot aquest esdeveniment i parafernàlia, que ja s'ha de fer també, potser es podrien dedicar certs esforços a
2: l'altre.
1: O invertir els mateixos calorons en un altre tema.
0: Perfecte. Va, i la setmana ens demanava acabar-la amb aquesta piulada, Ona i Andreu, que crec que uneix molts dels temes que hem tractat durant aquests 4 dies aquí al Territori 17.
1: A veure, va.
0: En David ens escriu: de veritat, deixin ja d'humanitzar els gats. Els gats no són humans, els gats són déus.
2: És que no, és que som molt hater dels gats, per tant...
0: No, ja ho sé. Us imagineu una benedicció d'una torre de Jesús que en lloc de fer-la un papa la fes un gat?
2: La fes Garfield.
0: Per exemple. És l'únic gat que em cau bé, no?
2: Quins gats
1: més
2: hi ha?
1: Home, seria curiós.
0: Ah, el gat amb botes.
2: En Tom.
1: En Tom, sí, i Jerry. Correcte. Hi ha molts gats, ara el que estic pensant.
0: Però la d'en Garfield, ojo, perquè és un gat que li agrada la lasanya, que és un dels meus plats preferits.
2: Ai, m'encanta. Un altre gat, Arrael.
0: Què és això?
2: És el gat del...
1: D'en Gargamel?
2: D'en Gargamel.
0: Ah, oita, no sabia que tenia aquest nom.
1: Un dia farem una secció parlant dels gats famosos dels dibuixos animats, m'encanta. Oh, i un dels altres gats més famosos, en Doraemon.
0: Per exemple,
1: un
0: gat còsmic.
1: Que el confonien amb un toixó perquè no tenia orelles.
2: I cat.
0: Ni dits.
1: Ai, mira!
2: I cat.
0: I en cat,
1: el nostre gat culer, clar.
0: Que s'esgota cada cop que surt a la venda la botiga.
1: És cert.
2: Hi ha molts, eh?
0: Mare de Déu.
2: De gossos n'hi ha tants.
1: No?
2: De gossos.
1: Hi ha en Clifford, per exemple.
0: El dels caçafantasmes.
1: Sí.
0: Que no sé com es diu.
2: Scooby-Doo.
1: Gat i gos, Scooby-Doo.
0: En Pluto.
1: Bueno, farem un dia una secció d'animals.
0: De personatges famosos.
1: Exacte.
0: Perfecte.
1: Guillem, bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi superbé i ens veiem
0: dimarts
1: amb l'Andreu el dilluns.
0: Recupera't de la ressaca ràpida.
2: Ja comentarem el Bòsnia-Herzegovina Qatar,
0: per exemple.
1: Perfecte.
0: Vinga, va,
1: que vagi
0: salut.
1: Molt bé. Salut i festa. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho acompanyats d'en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Bé, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb moltes ganes aquesta setmana.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I això? Hi ha alguna cosa interessant?
1: Home, tenim Steven Spielberg, que sempre fa il·lusió trobar-se a l'home.
0: Què vols dir? Que està per aquí, que el trobaràs al cinema?
1: Correcte, sí, està amb el papa de Roma.
0: Molt bé, va.
1: No, però bé, arriba una nova pel·lícula de l'Spielberg, que l'últim és de 2022, de fa 10 anys, i ara, a més, torna a la ciència-ficció, després d'uns quants anys ja, amb aquesta pel·lícula que es titula El dia de la revelació.
2: ¿Qué has robado?
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
0: Van passant els anys, però el tema aquest dels camps i de les senyals i dels camps de blat així alt, que llavors que pel·lota s'hi fan figures i formes, això no passa de moda, eh?
1: No, això no passa de moda, i a més és... O sigui, diguem que va acompanyat de tota aquesta teoria conspiranoica alienígena, que és justament el que va a la pel·lícula. És, ens posen el plantejament de com seria la situació en la qual es revela la humanitat que els aliens existeixen. I que ja són entre nosaltres. I això, Spielberg, doncs, al final recupera una mica aquesta idea que ja estava en Encuentros a la tercera fase, i va arribar que no estava per una lligada a MT, però sobretot amb Encuentros. I de fet aquesta pel·lícula és com una mica una coda, no és una seqüela directa, però sí que és una continuïtat ideològica amb Encuentros a la tercera fase, amb una pel·lícula potser molt més d'aventura, amb més dinamisme, però segueix una mica amb aquest plantejament, no? De què passaria a la humanitat, o com ens sentiríem, o què passaria això, si descobréssim que els aliens ja són entre nosaltres. I això, tornem a estar davant d'un gran Spielberg, que al final això és dels millors narradors que hi ha hagut mai a la història del cine, si no diem el millor. I amb aquesta pel·lícula em mostra una mica aquestes expressions, aquesta fascinació per les coses ocultes, i sobretot el poder aquest de la ficció, doncs, per revelar veritats dintre històries que són mentida, no? I que rocambolets, però que al final ha tingut sempre una continuïtat molt gran, també. Com associat amb la ciència-ficció, també amb intel·ligència artificial, la ficció juga un poder molt important. I aquesta pel·lícula també és molt hereva d'Expedient X, no? Una mica aquella filosofia de que la veritat està allà fora. En aquest cas, li dona una mica un gir més acord a la societat actual, que és que la veritat és propietat només d'uns quants, i quan es democratitza, doncs a veure què passa, no? I això, davant d'una gran pel·lícula, a més amb els seus col·laboradors habituals, John Williams amb els seus 175 anys, encara component bandes sonores fantàstiques, Janusz Kaminski també fotografia, vull dir que tot fantàstic.
0: Man, ell també deu tenir una edat, ja.
1: Sí, no sé quina edat Steven Spielberg, si vols ho podem mirar un moment.
0: Aviam.
1: 79 anys té.
0: Doncs mira, vull dir que també és curiós, que amb 79 anys també estiguis fent cinema de ciència-ficció, sí. Que semblaria que hauries d'haver perdut pistonada, però no és així, i no és pas l'únic tampoc.
1: No, i a més això, grans produccions, amb vocació molt comercial, ja dic, les primeres crítiques que han sortit són boníssimes, així que a disfrutar-ho al cinema, que és on s'ha de disfrutar Spielberg.
0: Molt bé, suposo que aquesta es podrà veure a tot arreu, no?
1: Sí, exacte, tenim els principals cines, la tenim també opció de versió original, també fins i tot, vull dir que perfecte.
0: I la següent, la podem veure al Sucre, però també a la Garriga, als Alhambra.
1: Sí, ja no repassem després la cartellera, però aquesta és l'estrena una mica més modesta, una producció espanyola, escrita i dirigida per Ian de la Rosa, que es va presentar al Festival de Berlín aquest any, i és una història d'amor amb un personatge trans que es titula Ivan i Jadú.
4: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
5: Trabajar por ahí desde un burero.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.

0: mucha suerte, porque soy quien soy gracias a él.
1: ¿Y quién eres?
0: ¡El hombre de la casa!
2: Molt bé, explica'ns.
3: Aquesta és una pel·lícula que és una mica un conte, una faula, dintre, òbviament, amb una història d'amor, gènere romàntic, però que alhora toca temes socials, dintre de classes baixes. De fet, els protagonistes són treballadors a hivernacles a Andalusia. Uh-huh. Introdueix també el tema LGTB, LGTBIQ, etc. Amb aquest personatge trans, sense centrar la història en el fet que hi hagi un personatge trans, sinó això d'introduir d'una manera molt més natural, i donar-li a la pel·lícula aquesta pàtina que té un punt de melodrama, però que alhora és molt... té aquest punt esperançador, assenyala molt la noblesa també de l'ésser humà quan vol, i és d'aquestes pel·lícules que es fan molt, molt agradables, amb una proposta, més a més, bastant atrevida. Jo també et diria que crec que farien falta subtítols per seguir-la, perquè costa una miqueta ja amb aquest andalús tan tancat, però bé, tot i això és una pel·lícula molt prometedora i una bona aposta per evitar la massificació, perquè suposo que no vendria a veure tanta gent com Spielberg o com els Masters de l'Univers que es va estrenar, Scary Movie i totes aquestes altres. Doncs crec que és una pel·lícula com molt per descobrir-la.
2: Molt bé. Ivana i Hadum, al cinema Sucre i els de l'Ambra de la Garriga. Anem per la tercera, que pel que veig només es podrà veure al cinema Sucre.
3: Sí, no una aposta que fan també al cinema Sucre, també és una pel·lícula espanyola, produïda en coproducció en Portugal, però bàsicament en Movistar, la visió espanyola. Es titula Pioneres solo querían jugar.
4: La seguridad femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
5: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
4: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
6: ¡Nati!
4: Ser esposa y madre.
7: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
4: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
8: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
9: Pues estás hablando con la persona adecuada.
8: ¿Tú dirás?
9: Mira.
2: Molt bé, just dir que la selecció espanyola va guanyar 6-1. Avui s'estrena aquesta pel·lícula que em sembla que va per aquí, no, la cosa?
3: Sí, de fet està molt relacionada, perquè fa un temps, no sé quina competició també de la selecció espanyola, es va tornar a fer virals, alguns agafant-s'ho més a comèdia, altres més seriosament, uns vídeos del Nodo d'un partit de futbol femení, en el qual els comentaris del comentarista, valga la redundància, doncs eren humiliants, per dir una altra cosa. Però que vist en perspectiva, pues, també té el seu
2: sí. punt... Ja me'n recordo, aquell de... Miren! No?
3: Sí, exacte.
2: Quizá debería estar en casa con su marido, pero está jugando al fútbol, ¿no?
3: Sí, aquest tipus de coses. Mira com corres, saps? Que maca. Doncs aquest punt de comentaris, doncs, la pel·lícula està basada en aquestes pioneres del futbol espanyol, quan als anys 70, durant el franquisme, van apostar per crear una federació espanyola femenina i començar a jugar. I és una pel·lícula que va sobre els estigmes de l'època, aquesta visió masclista sobre el futbol femení, però que al final és extensiu a l'esport femení en general. Mm. I està bé que s'estreni aquesta pel·lícula en un moment on, òbviament, s'han superat molts d'aquests prejudicis, però encara hi ha una grandíssima desigualtat, no? Mm. I això, veure, tenir aquesta mirada més moderna d'una història antiga, doncs també ens fa veure una mica quin és l'estat actual de les coses. I amb una pel·lícula que al final acaba sent aquestes pel·lícules de superació, que també amb missatges positius, molt blanca en general, i per tot i així aquestes que es fan agradables, vull dir, es va presentar al Festival de Màlaga, va guanyar el Premi del Públic, o sigui que no és poca cosa.
2: Molt bé, si et sembla ara repassem la resta de la cartellera, avui no tenim notícies destacades, comencem pel cinema conte.
3: Però hem destacar que aquesta setmana està sent la Fiesta del Cine, que queden entrades a 3,50 €, queda això, avui dijous per anar a veure pel·lícules per aquest preu. Encara no hi entrarà la pel·lícula de Spielberg ni aquestes estrenes que hem comentat, però bueno, hi ha una cartella molt àmplia per anar a veure.
2: Molt bé, doncs comencem ara així el repàs pel cinema comtal de Ripoll amb He-Man i los Masters del Universo i Un mundo frágil i maravilloso.
3: Sí, dues pel·lícules molt oposades. Una, això, He-Man, que ja vam comentar ahir, pel·lícula d'aventures basades en aquests ninots i aquesta sèrie d'animació, aquesta nostàlgia dels 90. I Un mundo frágil i maravilloso, que és una pel·lícula del Líban, és un drama romàntic entre dues persones que neixen en el mateix context, amb una tragèdia que va saltar a Beirut fa molts anys, i com el seu context social, diguem que va fent que es vagin trobant al llarg del temps, una mica com quan la Harry va trobar la Sally, però en aquest cas al Líban i amb un punt molt més alt de drama. Això no, aquí no està davant d'una comèdia.
2: El cinema Casal Camprodoní, Incontrolable.
3: Sí, aquella pel·lícula del noi amb síndrome de Tourette, que va proferint insults a la gent.
2: El cinema que m'ha agradat el resum, la sinopsi. El cinema Catalunya de Ribes, El Diablo Viste de Prada 2.
3: Sí, aquesta crec que no cal ni presentar-la ja. Mm. Però hi ha Emily Blunt també, com igual que El dia de la revelació.
2: El cinema L'Ambra de la Garriga, hi ha el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, també hi ha Dies d'estiu i de pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
3: Sí, perdó, aquí m'he colat perquè Flick no hi és, la que sé que hi ha és Backrooms, però això, destacar també que aquesta sessió especial del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, òbviament deslocalitzada, però que es fa dintre és el memorial Miquel Vinyals, i això, i també la possibilitat de veure Backrooms per primer cop a la Garriga, que és una de les pel·lícules de Torno de l'any.
2: A l'Esbarjo de Cardedeu, Corredora i Mamà cumple 100 anys.
3: Sí, les dues pel·lícules espanyoles, Corredora, pel·lícula catalana, sobretot, és aquesta pel·lícula que ja vam parlar també a l'estrena d'una noia que és competidora i és aquesta pressió, diguem, afegida i de salut mental que hi ha al voltant de l'esport. I l'altra, doncs, un clàssic de Carlos Saura, amb aquesta dona que no mor mai i està tots els fills esperant que es mori per quedar-se a l'herència.
2: I per últim, Pire, al Cineclub de Vic.
3: Sí, Pire, que és la pel·lícula que tanca ja la programació del Cineclub Vic per aquesta temporada, i com sempre és una sessió en col·laboració amb el Festival de Nits de Cinema Oriental, i aquesta és la pel·lícula que va guanyar l'any passat el festival, una pel·lícula molt, molt petita, produïda a la Índia, que és sobre un agent gran que viu en un poble aïllat a la muntanya. La història se centra una mica com esperen el retorn del seu fill, però el que és interessant és que és una pel·lícula molt naturalista, els actors no són professionals, malgrat que ho fan extraordinàriament bé, i és d'aquestes que es cou a foc lent, no molta pel·lícula d'una gran bellesa. O sigui que si no la va veure al festival és una gran ocasió per recuperar.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, Gerard, que vagi molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
3: Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Adéu-siau.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
6: Queden 9 minuts per arribar a les 11 del matí. Isaac Muntades, bon dia de nou. Ja sabem que hi ha la cartellera aquests dies, però abans d'acabar el programa parlarem sobre alguna sèrie. Isaac, què has vist aquests dies? Explica'ns.
10: Bon dia, Ona, de nou. Doncs mira, sí, hi ha una sèrie que us recomano molt. De fet, és una minissèrie que trobareu a Netflix aquests dies, que encara no l'he acabat, de fet em falta un capítol, però bueno, més o menys m'imagino al final, que és la sèrie biogràfica d'en Rafa Nadal, no?, que es titula Rafa, i bé, ja sabeu qui és en Rafa Nadal, no cal que us expliqui massa, segurament un dels millors tenistes de la història del món del tennis, el millor tenista espanyol segur, i bàsicament fa un repàs de la seva trajectòria tenística des dels seus inicis, no?, des de que va començar a ser professional a principis del 2000 i de com va començar a elevar-se gràcies a aquella victòria a la Copa Davis, i després repassa doncs tota la seva trajectòria doncs al torneig de Roland Garros, de com va aconseguir guanyar Wimbledon per primera vegada, els enfrontaments amb en Federer, amb en Djokovic, i també el punt més humà, no?, que jo penso que li dona un plus, no?, que és el tema d'explicar una mica aquestes lesions que ja des del pràcticament el primer any que va despuntar com a professional va anar patint i que li han impedit doncs tenir un palmarès més gros, no? Però realment és fort quan t'explica doncs que pràcticament ha estat 20 anys jugant amb dolors cada partits, que s'havia d'infiltrar moltes vegades lesionat per un síndrome que té el peu, no?, que es diu Weiss-Müller, que ho podeu buscar, i pràcticament sembla que només és l'únic persona així del món de l'esport d'elit que l'ha tingut, i bé, que li ha fet doncs aquesta malaltia degenerativa del peu, no?, que li ha impedit doncs poder arribar a ser més fort i aconseguir més títols, però tot i així, déu-n'hi-do els que va aconseguir, i realment sorprèn veure com va guanyar-ne alguns de la manera com estava físicament, que això realment us impactarà molt, i això, una sèrie que té moments molt, molt emotius. Jo del que he vist em quedo amb la final de Wimbledon del 2008, que jo me'n recordo haver-la vist amb els meus amics en directe una tarda amb una tele d'aquelles de tubo, encara, que teníem en un local, i vam estar tota la tarda mirant aquesta final, que va durar 6 hores i que es va interrompre per la pluja. Hi ha un moment molt emotiu que fa vessar alguna llagrimeta d'una història que explica quan era petit. Per tant, jo us ho recomano que ho mireu. La sèrie està molt bé, més amb el testimoni d'en Rafa Nadal, dels seus entrenadors, del seu entrenador Toni, d'en Federer, d'en Djokovic, d'en Carles Moyà, que és el seu entrenador actual. Vull dir que una sèrie fantàstica.
6: I és una sèrie, diguéssim, documental? Entenc que sí, no? Sèrie documental?
10: Sí, és totalment documental, De fet, he de dir que són 4 capítols, només, més o menys d'una hora, cadascun, fins i tot una mica menys, Els dos primers són 53 minuts, després sí que els altres dos sí que ja són d'una hora, i fins i tot jo penso que és una sèrie que la podríem haver allargat. Que si haguessin 7-6 capítols no hagués passat res, perquè sí que s'obvien algunes coses que jo penso que són importants. Per exemple, almenys jo no ho he vist i no crec que ho veiem ja, el tema dels Jocs Olímpics, de la victòria als Jocs Olímpics de Pequín, de l'or individual del 2008, o de la victòria en dobles que va aconseguir, no recordo si va ser a Rio de Janeiro el 2016, que això encara no hi he arribat en aquesta època, però entenc que tampoc sortirà si no ha sortit l'altre. Llavors potser hi ha alguns moments que es troben a faltar i profunditzar potser en alguns tornejos, no?, que sí que ell va dominar molt, no?, però bé, penso que és un bon repàs i que és merescut. Al final era estrany que no tingués un documental, no?, en Rafa, quan hi ha tenistes que encara estan en actiu que ja el tenen, no? Vull dir que...
6: Ens l'apuntem, Isaac. L'Andreu també tenia una sèrie a comentar, que em sembla que sortirà ara una nova temporada, pot ser?
11: Sí, hola, Isaac. Sí.
10: Hola, Andreu, què tal?
11: És una sèrie de Movistar, L'Immortal, no sé si us sona a tu, Isaac.
6: A mi no em sona gens, l'he buscat i no em sonava gens.
11: Bé, és una sèrie així de narcotraficants de Madrid que, doncs, és gent que ve del barri, que no viu en un pis normal, i a partir d'aquí, doncs, un dels fills construeix una mortadera de diners, doncs, fent-se un dels principals capos de la droga de Madrid, i bé, doncs aquesta és la tercera temporada i és l'última. I el bo és que el protagonista, doncs, a la segona temporada recordo que va acabar amb un tret a ell, i crec que aquesta tercera comença, doncs, ell ja que només fa negocis nets, no es vol tornar a posar
6: en aquest món,
11: però bé, suposo que la sèrie evolucionarà, que torna, i no sabem com acabarà. Però bé, és una sèrie que a mi, ostres, les dues temporades em van enganxar molt, i aquesta tercera, que és la final, crec que doncs s'estrenava avui ja segur. Intentaré ni que sigui mirar-me un capítol, però bé, si se'm poden combinar bé els horaris amb el Mundial, doncs ja mirarem un capítol.
10: Que comença el Mundial.
11: Sí, aquesta també és una bona sèrie, comenta.
10: Sí. Quin partit juguen avui, per cert?
11: Sud-Àfrica, Mèxic, sí. I Isaac, una pregunta. La sèrie aquesta del Rafa Nadal està a Netflix? Imagino que també, vull dir, a partir... Deuen sortir com a testimonis el Djokovic, Federer i companyia,
6: sí.
11: No?
6: Sí.
10: Surten en Djokovic i en Federer. I em queda l'últim capítol i tinc dubtes de si veurem sortir l'Alcaraz.
11: Yeah.
10: Que això no ho he vist, és a dir, com a ja successor, diguéssim, no
11: sí, sí,
10: sé
11: sí.
10: Perquè entenc que aquests dos primers havien de sortir i no sé si en aquesta darrera sortirà ell. Clar, és el que em falta, no l'he acabat de veure, llavors no us ho puc dir, però entenc que sí.
11: I està
10: però
11: bé, bueno, o no? És millor que és millor que les dans o no?
10: A mi de les dans em va agradar molt, la del Michael Jordan.
11: És que crec que aquella és insuperable,
10: Sí, aquella és insuperable, té moments molt insuperables. A part són 10 capítols, vull dir que dona... és una sèrie... A mi de les millors. Hi ha alguns moments, bueno, és que no sé, d'alguns partits que el menys tenien, i ara tornant Michael Jordan, no sé què, i després els hi fotia no sé quants punts, i... Bueno, brutal, brutal sèrie. Te la recomano també, aquesta.
11: Sí, sí.
6: Doncs ens apuntarem aquestes sèries, per tant.
11: Tu no estic cap, eh?
6: Ara estava...
11: El conte de la criada,
6: estava,
11: no?
6: Ullejant el meu Netflix i estic una miqueta estancada amb el que vaig comentar, el conte de la criada, i per la resta de plataformes vull començar la sèrie de pubertat de 3Cat, també aquesta és la que tinc més pendent, i també estic veient bastantes pel·lícules del Disney Plus, pel·lícules de la infància, vull dir que...
10: Bueno, ostres, però sí, són sí, maques sí. Aquestes.
6: Sí,
10: ara Mundial, Ona.
6: Sí, ara em tocarà petxocar una mica amb el Mundial. Però bé, res, amb això ens quedem avui al Territori 17 i com sempre nosaltres puntuals demà a les 9 del matí, aquí a les nostres emissores. Que vagi molt bé, bon dia.
10: Bon dia.
12: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
13: El nou FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment n'hi ha aparegut el noi, però n'hi ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
2: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
3: Ale, a tu. Adéu.
2: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
4: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
2: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia, de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
6: Avui és dijous 11 de juny de 2026.
5: Doncs sí, i per fi se'n va el líder de l'Església Catòlica de casa nostra. Iu! Com molta gent l'anomena, el líder d'una organització criminal que encobreix la pedofilia i la practica amb prou assiduïtat com perquè sigui un problema d'abast mundial.
6: Així que benvingudes totes al 606è Infopodcast Cardedeu.
5: Cada dia més difícil de dir. Susana, endavant amb aquest. Quin dia és avui? Dijous, ous!
6: Dijous, va, avui és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata.
5: Hòstia, doncs no ho he dit per això, eh? No ho he dit per això, i des d'aquí tota la solidaritat.
6: Va, també Santa Adelaida, i tal dia com avui, però de 1988, presentava l'informatiu en Pep Vila i ens explicava que en Jaume Fort havia estat convocat per la selecció espanyola per disputar els Jocs Olímpics de Seul, i que això el convertia en el primer olímpic de Cardedeu. Va, i avui acabem amb una locució que diu així: a hora baixa.
5: Que vol dir cap a la posta de sol, i a la Susana li encanta, però encara ens agrada més quan es diu et sora baixa.
6: Et sora baixa.
5: Cau et sol en sora baixa. Na, na, na, na.
6: Crec que no diu exactament això, però...
5: Que sí, Antònia Font, Verge Santa.
6: Torna-me a cantar, a veure. Torna-me a cantar.
5: Cau el sol en sora baixa. Crec que és a l'horitzó, tímidament, o alguna cosa així.
6: Molt bé, molt bé. Cert, sí.
7: Cau et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada d'avions.
5: Va, doncs Doncs comencem explicant-vos que enguany les conselleres i consellers del Consell d'Infants han treballat la diversitat dins i fora de l'aula, un projecte que ha culminat amb un mural i el fanzine La Macedònia de la Diversitat. L'acte de cloenda del 28è Consell d'Infants de Cardeu ha servit, en definitiva, per presentar el projecte d'aquest curs escolar que ha girat al voltant de la diversitat, especialment les neurodivergències i les necessitats especials dins i fora de l'aula. L'Ajuntament també ha explicat que els consellers i consellers han treballat a partir de les realitats quotidianes dels seus companys i companyes, ja que han considerat que el punt de vista i l'experiència dels infants és una font d'informació i coneixement molt valuosa. Han rebut fins a 500 testimonis, poca broma, que parlen d'anècdotes, necessitats, problemes, conflictes i també de solucions.
6: Va, i passem ara a parlar del temps.
5: Doncs sí, i és que mireu, és possible que ara mateix estigui plovent. Això sí, com a molt serà ara, i és que la resta del dia només ens espera un ambient ben tapadot amb el sol que potser traurà el nas al llarg de la tarda. Això sí, màximes fantàstiques, i repeteixo, fantàstiques, perquè escolteu, de tot just 23 o 24 graus. No mínimes, no, màximes.
6: Uau, molt bé, va, i passem ara a parlar de l'horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
5: Si us costa que surtin carbassons, possiblement és possible, valgui la redundància, que sigui per falta de polinització. Oh. Així que, amb cura i un pinzell, fregueu les flors masculines, l'interior, aneu a buscar el penis de la flor, i a continuació les femenines, aneu a buscar la vulva de la flor. Veureu que funciona i de quina manera. Oh, seria la vagina del frontocas, no? Sí. I, evidentment, sempre posareu remeieres a prop, que atrauen a les abelles i de més. De debò funciona, jo ho he fet i funciona.
6: Vaja, que heu de fer manetes amb les flors.
5: Ah, exacte.
6: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta, i com avui és dijous, això vol dir que les blaves no teniu recollida. Les verdes heu de treure l'orgànica i els envasos, i les grogues, orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi.
5: Arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I és que avui a les 6 a la biblioteca Marta Vilalba, la presentació del llibre Retrobaments amb ulls de nen de Jaume Salaturteu.
6: I avui a les 8, al Cinema Esbarjo, projecció de la pel·lícula Corredora.
5: I amb això...
6: feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
6: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
5: Salut i poble, consell de presentat i feu-vos sòcies. Cau el sol en sora baixa, dins l'horitzó.
6: Et sora baixa.
9: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Sí.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez, i també el de les Canàries, Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix, coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Batlle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat per l'inici del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca avui amb un Mèxic a Sud-àfrica, als Estats Units, Mèxic i Canadà, a l'Amèrica del Nord, i en què la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files i 8 jugadors del Barça, és una de les principals candidates. La selecció espanyola que debutarà dilluns, en aquest cas a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Avui en parlarem d'aquest Mundial i també parlarem de bàsquet, els play-offs de bàsquet, amb la derrota d'un punt a la pròrroga i de la penya al Roig Arena de València. Avui juga el Barça el segon partit de l'altra semifinal contra el Tenerife. Mirem de posar el 2-0 i quedant-se ja a només un sol triomf de la final d'aquesta Lliga ACB. Però també tindrem waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí de Yamara a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició, que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica.
0: La selecció espanyola, amb 9 catalans, debutarà dilluns, vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels 3 lesionats, Nico Williams i els catalans, en Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots 3, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona, en competició de clubs ja, ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa a tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: El Girona, que a la part esportiva encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de Mitchell, recordem, a l'Ajax.
1: Ahir, l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona divisió, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera divisió.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubí, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final a doble partit arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off d'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només 2 dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118-117, contra el València. El Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, que va acabar sent insuficient. Demà mateix jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui mateix ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir, el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, arrenca la Final Four masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina de waterpolo, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès en menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments aquesta penal no van somriure les barcelonines i tampoc no van haver pels interessos catalans l'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: El Mataró, que havia guanyat, recordem, a la final de Lliga fa uns dies contra el Sant Andreu, a tots els equips catalans s'enfrontaran divendres, demà, en el partit pel tercer lloc, a les 7 de la tarda, també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Múrcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al pavelló 9, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfronta el club hoquei Caldes Rec amb l'Acer contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal la gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa més tornada de la final del playoff per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dilluns 11 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a l'Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic, un Mundial marcat, com dèiem ara, per ser l'últim de tres grans estrelles de les últimes dècades, com són Leo Messi amb Argentina, Neymar amb el Brasil i Cristiano Ronaldo amb Portugal, i per la política migratòria als Estats Units, per la qual molts participants i també afició han tingut problemes ja en aquests dies previs per entrar al país. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica a partir de les 9 de la nit hora catalana. El seleccionador mexicà, un vell conegut de la Lliga Espanyola, també ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre, assegurava que estan preparats.
1: Desde que llegué, creo que son 20, no sé, 22 meses, 23, con esa cantaleta, ¿no? De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos, creo que ha permeado el mensaje, creo que los he convencido, y ellos mismos han ido creciendo como familia, y creo que estamos preparadísimos.
0: Com a curiositat, Javier Aguirre va jugar l'últim Mundial que Mèxic va acollir, l'any 1986, aquell que va guanyar l'Argentina de Maradona, i en el primer partit de l'anfitriona es va enfrontar a Bèlgica, on hi jugava l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Bros. Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem dos zona, Víctor Muñoz.
2: Yo creo que al final es otro de los éxitos, ¿no? del equipo, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, ver cuál es el momento para cada jugador. Evidentemente que Luis es el que tiene la última palabra con los médicos, la recuperación va muy bien en los tres casos, y bueno, lo que digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores, desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico, y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar pel suposat favoritisme de la selecció espanyola en una de les grans candidates al títol.
2: Esa naturalidad de seguir ganando partidos, esas caras de, no de frustración cuando no se ganan, pero sí que siempre querer ganar sin esa presión de quizás de, no, cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favorito, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
0: Dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, aquest debut d'Espanya contra Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I més futbol, per agafar els clubs un apunt. Mataró es queda sense equip femení, que jugava a la tercera federació, recordem, després de la renúncia de més de la meitat de la plantilla. Ens ho explica des de Mataró Ràdio la Laura Cera.
3: El Club Esportiu Mataró Femení s'acomiada de la tercera federació de futbol per la porta del darrere. El club ha anunciat aquest dimarts a la nit que s'ha vist obligat a renunciar a la categoria en un comunicat difós per xarxes socials. Argumenta que més de la meitat de la plantilla ha demanat la baixa federativa per marxar a un altre club, una acció que qualifiquen de coordinada. A més, es refereixen a aquesta altra entitat, titllant-los d'haver actuat amb mala fe. En l'escrit detallen com s'ha arribat fins a aquesta situació. En primer lloc fan menció a la marxa sobtada del tècnic Dani Molina i tot el seu staff. Una decisió que admeten que els va deixar un marge d'actuació molt limitat, tenint en compte que les temporades s'han de planificar abans del mes de juny. El comunicat carrega durament contra Molina i el seu equip i els acusa de no haver fet cap gest per reduir l'impacte de la seva acció i no haver ajudat a mantenir l'equip. Malgrat aquest contratemps, des de la junta directiva defensen haver intentat trobar un substitut a la banqueta per garantir el nivell a la quarta màxima categoria del futbol femení estatal. És aquí on revelen que el passat 29 de maig es van reunir amb una desena de jugadores per explicar-los el seu projecte de cara a l'any vinent. En aquesta trobada, les futbolistes van exigir conèixer de forma immediata el relleu de Molina i el club no ho va poder garantir, al·legant haver tingut poc temps. Va ser la setmana passada quan més de la meitat de les esportistes, en són 24 en total, van enviar el mateix missatge a l'entitat demanant la seva baixa. El club es resisteix a donar-los el que demanen, ja que exposen que la majoria d'elles tenen contracte fins al 2028. El que no s'especifica al comunicat és si el projecte serà viable una categoria per sota de la tercera ref. En el cas de produir-se finalment la marxa de 16 de les 24 jugadores de l'equip, el conjunt es quedaria amb només 8 fitxes, una xifra que obligaria l'entitat a reforçar-se ràpidament per poder competir a Lliga Preferent.
0: Gràcies, Laura. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari ara fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només ja un triomf de la final. Escoltem el pivot blaugrana Youssouf Afal.
4: We feel good mentally, physically.
5: Ens sentim bé mentalment i físicament també, perquè el partit no va ser fàcil, però vam guanyar de 30. Però nosaltres ja hem d'oblidar aquest primer partit perquè ens hem de centrar en dijous i en aconseguir la victòria. Sens dubte, el partit més important és el de dijous i crec que estarem preparats. I el que espero és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que això marca la diferència juntament amb l'afició, amb tot el Palau, amb nosaltres. Intentarem fer el mateix, o més.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte ja les Canàries jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i també evidentment guanya dissabte. En cas de necessitar-se un tercer, un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir a tocar i la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118-117 contra el València. El Roig Arena, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
7: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
6: Els triples de Parker i Hackenson i el recital, un altre de Ricky Rubio amb 33 de valor, van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons, i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Adam Hanga era clar.
8: Nadie gustará perder, pero como dicho, la victoria no está perdido. Tenemos que volver a jugar en Badalona también y ahora podemos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos por el siguiente.
6: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
0: Gràcies, Ramon. Demà mateix es jugarà de nou, com sentíem, el Roger en aquest segon València a 6a Joventut. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CD ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aliats Kunz, a la pivot de 26 anys, 2-0-7 d'alçada i que arriba procedent de la Lliga Polonesa, i també el nou Kitzenas Manresa, que ha anunciat el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de Louisiana State University. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El nou fitxatge, que ocupa plaça de jugador de formació, destaca pel seu perfil atlètic, una gran capacitat física i una notable evolució en el seu joc durant els últims anys. Des de la direcció esportiva del Manresa, Biel Colomines destaca la seva versatilitat en tasques defensives i la seva facilitat per capturar rebots, tot i actuar en la posició de l'aler. A més, preveuen un gran marge de millora al conjunt del nou Congost.
10: Amb la incorporació del Pablo Tamba sumem un jugador que ho jove a l'equip. Un aler que podrà combinar les posicions de 3 i de 4, especialment en moments on vulguem jugar més petits i ser més agressius gràcies a una capacitat física i atlètica molt notables. És un jugador amb un molt bon impacte defensiu, capaç de defensar diferents posicions i que suma amb la parcel·la rebotejadora als dos costats del camp de manera molt important. Ofensivament, destaca per la seva capacitat atlètica per jugar en transició, atacar close-outs i per una molt bona presa de decisions en el joc col·lectiu. També destaquem la incorporació d'un jugador amb marge de millora i que creiem que creixerà molt en la identitat de treball i de joc del Manresa.
9: Tamba és un jugador de 22 anys i 2 metres i un centímetre d'alçada, nascut a Puente Genil. També es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga abans de fer el salt als Estats Units, on ha passat les darreres 5 temporades formant-se a les universitats americanes.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semis de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, en el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
11: Yo antes de empezar sabía que este es nuestro sitio y que para esto vamos a trabajar. Si no, yo no me levanto. Es decir, yo soy, a lo mejor me paso optimista, pero es que confío en el grupo. Y entonces estoy tranquilo porque creo que el equipo se ha desarrollado y llega en un buen momento. El Barceloneta me gusta que piense que estar aquí es una obligación, porque tenemos buenísimos jugadores, tenemos un club que empuja, estamos haciendo las cosas muy bien y al final marcarnos los límites altos y alcanzables es lo que nos permite volver a estar aquí y estar como estamos, ¿no? Que mucha gente piensa, a ver el Barceloneta, pues es una buena noticia.
0: El Barceloneta que s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi havia favorits en aquesta Final Four.
11: Creo que no hay favoritos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona. Tengo que decir que el equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y, por lo tanto, eso nos hace muy peligrosos.
0: Avui a les 7, aquest Barceloneta-Ferencváros, a les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià i a l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos catalans, el vigent campió, el Sant Andreu, va caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar davant per davant pràcticament tot el partit, però va acabar empatant a 11 i els llançaments de penal no van somriure les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans el Mataró Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que van acabar caient 12-14. Demà a les 7 de la tarda, també a Malta, Mataró Sant Andreu a jugar en el tercer lloc d'aquesta Champions. I abans d'acabar amb voleibol, el curs que ve canvien les categories estatals. Ja us hem anat explicant que no tindrem cap equip català a les màximes categories, però el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau competirà la nova Superliga 2 Or masculina amb la continuïtat del projecte encapçalat per Vlados Tebovski. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: Vlados Tebovski continuarà encapçalant el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. El macedoni viurà la seva 16a temporada com a entrenador dels cooperativistes, independentment de la categoria.

0: Xarco en cada partido.
1: L'objectiu d'aquesta temporada passa per tant per confeccionar una plantilla amb compromís i possibilitats de competir cada partit, triar bé els fitxatges estrangers i adaptar-se també a les restriccions del nou format de categoria serà absolutament clau. Però més enllà dels resultats, el club i el tècnic tenen clar que volen que el barri torni a gaudir del voleibol després d'un curs molt complicat.
2: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
1: 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol,

però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours masculina i femenina de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
0: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
1: Sud-àfrica.
0: A la selecció, la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros a els 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
1: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència a primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117 contra el València al Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou al Roig Arena aquest segon València Joventut abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona. Que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljas Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de tres temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb un gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recamp Lacer contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Luis Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dijous 11 de juny, 10 minuts passant ja de dos quarts de dues. Comencem parlant de futbol perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un Mundial marcat per ser l'últim, per exemple, de tres grans estrelles com són Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i per la política migratòria també als Estats Units en aquests últims dies, per la qual molts participants han tingut problemes i també algunes de les aficions. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica. A partir de les 9 de la nit, hora catalana, el seleccionador mexicà és un vell conegut de la Lliga Espanyola i ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre. Recordava que l'últim Mundial que es va disputar a Mèxic, el 1986, el que va guanyar l'Argentina de Maradona, ell era el terreny de joc en el primer partit de la seva selecció contra Bèlgica, on jugava, per cert, l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Broos.
1: Yo recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal, ¿no? A pesar de que Bélgica era en ese momento un rival de cuidado, que casualmente el técnico de Sudáfrica jugó ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendí, transmitirle a mis jugadores la seguridad que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta, que no dudemos que mañana puede ser un día histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que patia amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats que encara arrosseguen molèsties, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz.
2: El cuerpo médico, fisios, rehabilitadores, Carlos para el físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugador de los que estamos hablando, imagínate, las ganas que tienen de volver y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar per la seva relació bona amb la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Boyan, i un suposat pacte per reservar Lamine Yamal fins al tercer partit de la fase de grups.
2: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Boyan es fantástica desde el primer momento. La comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto en nada, ¿no? Tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: Dilluns a les 6 de la tarda veurem si amb Lamine o no, hora catalana, aquest Espanya-Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, com dèiem, aquest partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I encara en futbol, pel que fa als clubs, continua la mobilització espectacular per la final del play-off d'ascens de segona divisió masculina. La que ens interessa la protagonitzaran el Sabadell i el Zamora amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta, partit pel qual ja s'han venut més de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
4: Era d'esperar, la ciutat està súper ilusionada, súper volcada i és pues el partit més important de la història reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els Barones van passar per sobre el conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO Blaugrana Yusuf Afal sobre la importància de l'afició del Palau.
5: It's so important for us because when we give a lot of energy.
6: És molt important per a nosaltres, perquè quan posem molta energia sentim que el Palau ens dona suport. I és per això que realment podem donar-ho tot. I per nosaltres és molt important fer que tot el Palau i tots els aficionats del Barça estiguin orgullosos. I intentarem fer tot el possible per aconseguir la victòria. M'agrada molt aquest equip, el Barça, des de fa molt de temps, i per mi és especial jugar-hi. L'entrenador m'està donant molta confiança ara mateix i només intento tornar aquesta confiança. Intento donar el millor de mi a la pista per aportar molta energia i així aconseguir la victòria.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i evidentment guanya aquell tercer partit, encara ha de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir ahir tocar la victòria però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena, molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya, Dani Miret.
7: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no ha sido suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Estamos en un buen momento, lo hemos demostrado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club porque seguro que necesitaremos tratamiento y mucha recuperación porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
0: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon València 6a Joventut de semifinals i més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kids Anas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de la Louisiana State University, i el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida. L'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
8: El món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Post Lleida a l'Ilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a la CB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador Jan Encuentra ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio, amb ell hem repassat el que ha donat de si aquest curs 25-26, hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge. Amb Encuentra també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Ilerna Lleida Encuentra, ha estat clar, au au, en la resposta.
9: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
8: Sobre la renovació de James Bateman, Encuentra l'ha valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del Ja i l'Erna Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també amb alta el mateix escenari la Final Four de la Champions masculina amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase freia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
10: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
10: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo, y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico, porque será pues demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una en nuestras vitrinas y a eso vamos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I a la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes dels dos equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les maresmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que ha obligat ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3 ampliava la distància de 9-2 gols per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'assolim Centre Natació Mataró haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 12, Olympiacos 14.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blancs busquen el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions de moment amb el Barça i ha estat en moltes Final Fours.
12: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera. És especial cada any és tot un món i bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça. El Barça, és a dir, la samarreta pesa molt, et diuen que has d'estar sempre el més alt. Llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions, però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent especialment aquest any.
0: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
13: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de 4 equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial, y creo que todos están acostumbradísimos de jugar ese tipo de partidos. Obviamente que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones, y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de 2 partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros hicimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son 2 partidos a final de temporada en que es puro KO. Una batalla campal.
0: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als dos primers classificats dels dos grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Aalborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Mont i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga normalment a una de les promeses amb més projecció del futbol base del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
14: Enguany el Memorial Mario Mont arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador amb més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al Memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 21 dianes.
15: Aquí premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Clàudia Pina ha fet una temporada molt bona. Your body moves around on me.
0: So close I can feel you breathe. Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa. No hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat esqueixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se a un món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
3: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
8: Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels qui els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
11: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
13: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
12: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
0: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
16: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
17: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és Què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
16: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorra en els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
0: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe, ja que la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
0: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
20: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
19: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
21: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
22: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
21: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
24: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
25: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
23: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
2: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
2: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
5: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
8: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
7: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
26: Bon dia, Marta. Serà a 8:15 del vespre amb la inauguració oficial i a 9:00 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
27: No he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... Es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
26: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
9: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 € per socis i 229 per no socis,

0: samarreta del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, a on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt als tipus d'interès que queden en el 2,25%.

0: 5%.
1: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
1: Una 50ena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
1: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
3: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
4: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
2: I cop d'ull també el temps. Lluís Mín Pérez, bon dia.
5: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 3:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
8: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
1: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
1: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
1: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia, Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
10: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
0: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
12: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
11: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
1: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
13: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
1: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
2: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó 14 al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura, que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital, no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
6: Notícies en xarxa.
2: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit a pujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
1: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir què s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. D'acord? Els números són completament fiables.
16: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
18: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
19: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a les caves, representa el 70% d'allotjament a les caves, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures, de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
18: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a Nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
20: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. la recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
3: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
20: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan. Avui en Desemborda Televisió i avui últim dia de la selectivitat que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
22: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
23: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
21: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat el mes de març. Falten 12 minuts per siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
24: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
25: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
24: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
26: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes, amb tota la complicació que comportava, sobretot per el risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
27: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
26: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
0: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
4: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
7: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletres ferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
5: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, a la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
1: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenit de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
9: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... Es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
8: La selecció espanyola amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem al blaugrana Juan y Marcos.
10: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
8: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
12: Sí, al final el club em va donar... una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
8: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta, i a la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda, per tant nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Com sempre a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys, ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, per cert, del banc són 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap a Catalunya i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
3: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: La visita deixa polseguera política, això sí, per l'expulsió de 500 cantàries dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre que Lleó XIV...

0: Ja és a les Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin, agilitzant la resolució dels recursos judicials. L'iniciativa l'han defensat els diputats catalans a PSC, Junts i Esquerra i ha rebut els vots a favor de PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres, i en contra els del Partit Popular i Vox. La Cambra Catalana ho va acordar el 29 d'abril arran del cas de l'eutanàsia de la Noèlia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies. En tercera posició se situa Vox. I continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. I avui arrenca el Mundial de Futbol. A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Oh!

0: 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourallà. 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí al port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipiélag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
3: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
2: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
4: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I he dit a l'hora on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta. Mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
7: Sí, sí. Era,
6: no?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
7: Ja,
6: però aquesta és bonica, és molt radiofònica.
7: Sí,
6: a mi m'agrada. Sí.
7: Sí,
6: la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
6: Uh-huh.
7: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, sí, sí, del 2005.
7: I, sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17.
6: Uh-huh.
7: I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
0: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
0: Gràcies.
6: Què tal?
0: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
0: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
0: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'emprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada o les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic.
0: Sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
6: No té per què?
0: En un alt percentatge heretaven la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
0: O sí, fins perdona. I tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
0: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tot l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
6: pues sí.
0: Ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí. tot, no, així.
0: Ah. El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Val. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà ja. es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar.
7: Patiant,
0: i va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal...
0: Sí.
6: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fer així. Continuar cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
0: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
6: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o
6: ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare
6: meva. Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo al final s'ha serrenyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè és una mica més, m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que no, o que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc, quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
6: Sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs jo no els he gaudit mai. O sigui, sí. Jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada d'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també.
6: Ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: O sigui, això també ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? Hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
6: No? I llavors quan són adolescents van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
6: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... Bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ics Fràgil.
6: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb l'Ics Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
6: Uh-huh.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
6: Ah.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim, els avis.
7: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... Ja de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
0: No.
6: No, perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, doncs, bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se'ls estimen tant i que són tan fàcils els meus fills, i diuen, pues venga.
7: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
0: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan és, o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus? No.
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Tant. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors, deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden, sí, perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn, o sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga, i això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res, vols venir, yeah, a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo, no són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
6: bueno, fa mal, no?
7: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues sí. I ells també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre
6: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres sabem conèixer quan, sí, van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà, sí, a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí, sí, sí. Tots vam ballar, tots, pares, sí, i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això, uh-huh, ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has, uh-huh, de fer els dinars, uh-huh, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justet per arribar a tot, però ho intentem.
7: Uh-huh. Intentem organitzar la cosa per poder fer tot
0: sempre
7: això.
0: Ells són com al centre i doncs si tenen entreno de 7 a 8, pues de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
6: Tinguem.
0: Suposo que, bueno,
7: això sí, és sí, la Mireia, sí, no. També quan va a logopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
6: Sí.
0: I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri,
6: ja,
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
7: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Ja. Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
7: Ja.
6: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
6: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
6: Hem
0: anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. Diu, vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està cap

0: posar el mateix. Exacte. Mateix. Bueno, continua, continua.
1: Bueno, no, el tema de salut i tot això, doncs, sí, és veritat que l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
0: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
1: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport de sexe fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
0: sí,
1: i pots anar.
0: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
1: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
0: no
1: fa
0: saben,
1: ella,
0: no saben tractar,
1: no van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
2: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
0: A mi també m'ho van preguntar.
2: I dic,
0: bueno,
2: van
0: preguntar ella.
2: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
0: Pobre.
2: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
1: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
2: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
0: No hi ha.
2: Però sí, es fan dones, sí. No? Sí, sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i
1: la
2: miraven si estava tot bé.
1: No li posaria res.
2: No, la seden.
0: Sí, ja s'ha de dormir,
2: sí.
1: I després doncs sí que de cara a altres institucions doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
2: Els tràmits.
0: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, aquell joc.
1: Doncs, me sumo.
2: Sí, sí, el tema dels
0: és
2: tràmits és horrorós.
1: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tingués un paper no té res. Dic, carai.
2: Fins que tingués un paper no té res.
1: Així va ser la resposta de la
0: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
1: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a... Han anat a ordinària, amb una escola amb CIA, i després van valorar que la selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
2: Sí, sí.
1: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb

0: altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també de que ell en aquell moment digués: t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vaig tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com em poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
1: És més fàcil que
2: de sortir STO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria.
2: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
1: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat.
1: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
2: I que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
1: Totalment.
2: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar. I ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
2: Molta gent.
1: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes, que li va dir: em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres, era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com: oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
2: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
1: Que
0: cert.
1: Es necessita, no?, això. Quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol, més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró. Ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
2: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans,
1: una mica d'aire.
2: Pues no.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir: vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant: ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres. Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
2: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
2: I després també et diuen: no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, és una cosa que ho pensem, jo, o sigui, van creixent, són petits i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
1: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de l'espòs, no? Mm. Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, però això no ho sap ningú. Yeah. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
2: No.
1: Mm-hmm. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Sí. Vull dir que jo a vegades penso perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
2: Sí. Exacte.
1: Llavors...
2: perquè si d'aquí 4 dies ja no existim.
1: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare de l'X fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
1: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
1: Sí, dius, sí.
0: Carai, això no s'ho planteja ningú.
2: No. No, és que és això,
0: qui no
2: li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
0: és normal.
2: És normal.
1: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
1: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
0: Sí, sí.
1: De tant en tant.
2: També fem...
1: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
2: També va bé.
1: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
0: Sí, veritat,
2: va bé.
1: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
2: Pues bueno, em sembla que...
1: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
1: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
2: Ni cap, no...
1: ningú,
2: espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
1: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies,
2: sí.
1: I si tens la sort que la teva... pues, el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Uf. Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
2: I jo, en el meu cas...
1: som les dues úniques, les meves filles.
2: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
1: Mira, no tens diagnòstic.
2: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
1: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
2: Però,
1: no?
2: Exacte,
1: encara que no tinguem el mateix afectació.
0: Tot és molt semblant.
2: Que ens passa el mateix.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
2: sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
1: I és allò de... veus com no és mal educada? Veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare?
0: Exacte,
1: sinó que és que hi ha un diagnòstic. també va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
2: ja m'hi ha fet un altre proper... capítol molt maco.
1: Exacte.
2: T'ha agradat estar aquí?
0: Sí, gràcies.
1: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
0: Gràcies, no, vosaltres.
1: Parles molt bé. Sí, sí. Sí.
0: Molt, molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, resumit,
0: com la vida.
1: Sí, sí.
2: I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
1: Sí. I enhorabona per la força que teniu, no, que teniu i,
0: no, no,
1: i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem, exacte, en aquesta lliga.
1: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
1: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
1: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
1: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, en aquest cas, és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
3: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant, aquest agraïment a la ciutadania també ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
2: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
4: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
5: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
2: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.
6: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
7: Paquet Original,
6: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
7: Com lligar a pujar un gronxador, desmitificar gent xunga, un bon homodrama i moltes coses més.
6: I avui toca netejar la imatge de la Juana, la no loca.

0: Cat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Avui, últim capítol de la primera temporada de Pecat Original i creiem oportú rendir homenatge a una de les reines més castigades i maltractades durant segles i segles, que és la famosa Juana I de Castilla, coneguda fatalment com la Juana la Loca, i donarem aquest espai per explicar la trista història.
2: Sí, avui parlem d'història de l'art, parlarem d'alguns quadres que la retraten, però sobretot parlarem de la història de la Joana, la boja, Juana la Loca.
1: Sí, li direm Joana.
2: Sí, li direm Joana perquè creiem que és important també desmitificar una mica tot el que gira al voltant d'ella i rendir-li també una mica d'homenatge. I creiem que era un bon punt i final d'aquesta primera temporada de Pecat Original.
1: Yes. Llavors, posem una miqueta de context, com sempre.
2: Vinga.
1: Llavors, la Joana va ser la tercera filla d'Isabel de Castella i en Ferran I d'Aragó, vale? Que són més coneguts com els reis catòlics, els reis de la corona de Castella i Aragó, l'antiga Espanya. Llavors, van regnar durant el segle XVI, mentre Europa estava a l'època del Renaixement i aquí, a la península, era com època gloriosa, vale? De fet, hi ha moltes fonts que asseguren que ells dos es van enamorar a primera vista, un cas bastant estrany perquè era un matrimoni concertat i molts interessos pel mig, per tant.
2: L'arcabisbe Alfonso Carrillo va ser qui li va recomanar a la Isabel que es casés amb el Ferran, amb el Fernando de Aragón, sent els dos hereus del tron, respectivament, tot i que crec que la Isabel ja era reina quan es van casar, no ho tinc gaire clar això, però crec que ella ja era reina de Castella i sí que el Ferran era l'hereu al tron d'Aragó. I si no, doncs els dos eren hereus, però jo crec, juraria que no, però no poso la mà al foc tampoc. Total, que la Isabel accepta, i com que era un enllaç que políticament era molt totxo, perquè era unir els dos regnes, es va portar amb molt secretisme.
1: I el 5 de setembre del 1469, en Ferran, disfressat de criat i només amb 6 persones més, van anar cap a Saragossa per casar-se amb la Isabel. I es van casar el dia 9 de setembre davant de l'arcabisbe aquest en Carrillo, la Celestina. I bé, li va donar el vistiplau tant a nivell parella com a unió política.
2: Llavors, en aquella època, el dia després de casar-se consumen el matrimoni. Llavors, com era tradició en aquell moment, hi havia d'haver testimonis. Que això, si voleu, podeu mirar la sèrie d'Isabel, que està a RTV Play. Aquí sembla que ens patrocini
1: algú,
2: i no ens donen
1: ni uns
2: diners, perquè hi ha tantes sèries d'aquesta cadena, però allà es veu com...
1: Tota la història.
2: Tota la història de la Isabel, però es veu aquest fet en concret, que et quedes una mica en plan... What?
1: Quanta gent hi ha?
2: Hi ha un munt de gent, però no... jo crec... Si no recordo malament, el que jo recordo de la sèrie, tampoc estava allà per veure-ho, però era ells a l'habitació i la gent estava fora, si no recordo malament. I llavors, a l'entrar, crec que li feien la prova del pañuelo, tipus abans i després.
1: Ah, com...
2: Sí, però no...
1: L'aliment.
2: Exacte, però no estic gaire segura, però jo diria que estaven a fora, que no estaven a dins. Si estaven a dins, el llit era... com en uns llençols al costat, en plan que no els veien, però juraria que estaven a la porta, juraria. S'hauria de revisar la sèrie per veure-ho. I això. Segurament, si el Dalí hagués nascut en aquella època, en comptes de pintor, seria testimoni de consumacions.
1: És que, guai, tio, que asco. Tornant al tema, crec que sempre he pensat que havia de ser molt raro, no? Perquè és com la primera vegada que tens relacions sexuals amb aquella persona. Segurament per ells era la primera relació sexual que tenien i ho has de fer davant de no sé quanta penya que dius, no sé. Bueno, a mi em faria molta vergonya, em faria com molta cosa. Jo no sé com Ferran com ho va fer perquè se li aixequés, la veritat.
2: De fet, mira, ella tenia 17 anys i ell tenia 18 quan es van casar.
1: És que uns bebès. Bueno, això... hi havia tants testimonis, evidentment, que van veure que va ser amor a primera vista, i per això, això és el que va prosperar i s'ha acabat demostrant que estaven enamorats de veritat.
2: A la sèrie també reflexa com aquest amor a primera vista i també que ell era un tremendo fill de puta, però bueno, després parlarem d'això. D'aquest matrimoni surten quatre fills, si no m'equivoco, i un d'ells és la Joana, que és la protagonista del capítol d'avui. Era una nena molt intel·ligent i la seva mare doncs, va fer que rebés classes de tot tipus i una bona formació per si es donava el cas i podia arribar a ser rei, no?
1: Per tant, la van casar amb 17 anys amb en Felipe l'Hermoso.
2: He de dir que, o sigui, ens sorprèn lo de 17 anys, però hi ha històries més túrbies de,
1: sí, de 12.
2: Nenes amb... Exacte.
1: Sí,
2: o
1: sí.
2: 10, o sigui... Jo suposo que amb la primera menstruació ja les casaven.
1: Sí, o gent que ja em paraulava que una nena de 3 anys es casaria sí, això, amb 10
2: o 12. Bueno, bé, de fet passo també amb uns altres fills de la...
1: Que
2: crec
1: com...
2: que és la primera. També o sigui, quan ja ha nascut, li diuen «cuando tenga tanto se casará con...».
1: És fort, eh?
2: És fort, és fort.
1: Bé, ella es va casar amb el Felipe l'Hermoso, que era un arxiduc dels Països Baixos, i interessava casar la Joana amb aquesta persona perquè a nivell territorial podien rodejar l'enemic de la corona, que era França, i, bueno, o sigui, un win-win. Per tant, un altre matrimoni políticament estratègic.
2: Es diu que va passar en el seu matrimoni de la Joana i el Felipe l'Hermoso igual que amb els seus pares, és a dir, que va ser com amor a primera vista, van tenir un munt de fills, crec que 6, i què passa? Un cop es casen és quan com tot dona un gir important a tota la història.
1: Com hem dit al principi, la Joana era la tercera dels fills dels reis. Per tant, perquè pogués arribar a reinar algun dia, havien d'alinear-se molts esdeveniments xungos, que això vol dir que mori gent, bàsicament. I sorpresa, va passar. Va passar. Va morir el germà gran, que era en Juan.
2: No era el germà gran, sinó era el segon. Però què passa? Que eren tres dones.
1: I el xaval.
2: I ell era home. Llavors, primer anava ell i després les dones, per això.
1: Guai. Llavors, en Juan, que és superoriginal el nom,
2: exacte,
1: no? Juan, endavant.
2: Bueno, Isabel, Juan, o sigui, sí.
1: És fora. Bueno, total, que es va morir el senyor que anava a ser hereu, que és en Joan, i va ser posa per escrit que va ser per excessos sexuals amb la seva dona, la Margarita d'Àustria. Què?
2: T'he de dir que...
1: En plan, vull saber què van fer. En plan, tinc molta curiositat.
2: A saber, però, o sigui, ell va estar molt malalt, tipo, ja de molt petit, llavors... Era com molt famèlic, es diu, no sé si s'ho així. Tipo, saps?
1: No, què vol dir famèlic?
2: Pues que era una persona molt feble.
1: Em recorda un gat, saps?
2: No, que era tipo molt feble i així, llavors. Com que va morir molt jove.
1: Que potser la xavala li ahogó, no? I es va morir.
2: Vull dir que va estar a punt de morir, jo crec, quan tenia com 6 anys, 10. Vull dir que no és com estrany que morís tan jove.
1: Bueno, però estava delicat.
2: Queda molt millor, exacte, delicat de salut. Queda molt millor dir que va ser per això, crec que és molt
1: més sucós. Estava delicat famèlic.
2: Un dia podem buscar la història sobre ell.
1: Sí, sí, endavant.
2: Tot tal, que es mor el germà, el Juan, i li passen el reino a la Isabel, que és la primera filla. Tot el que es mor, vale? Llavors, ella estava casada, la Isabel, amb el Manuel I de Portugal i tenien un fill recent nascut. Tot el que el tro passaria... O sigui, l'hereu de la corona passa a ser el fill de la Isabel, el Miguel, vale? Un nen.
1: El pobre Miguel.
2: Un nen, en plan, recent nascut, que crec que no va arribar com als 2 anys d'edat i es va morir. I llavors, qui va quedar hereva del tro que ansiava mitja Europa? La Joana.
1: Llavors, la reina, quan va passar tot això, va demanar a la Joana i al seu marit, en Felipe, bueno, Felip, ja cau que talinitzem tot, que tornessin a Espanya per el que has dit abans de jurar la corona. I en aquell moment ningú, absolutament ningú, va qüestionar la salut mental de la Joana, o sigui, és que ni molt menys. De fet, hi va haver una visita prèvia d'un bisbe que els van a veure a Països Baixos en el matrimoni, no? Perquè això sí, ja es feia, i va deixar per escrit que era muy cuerda y asentada. Y que en persona de tan poca edad no creo que haya visto tanta cordura. En fi, un datito.
2: Dato, perquè sempre s'ha conegut Juana la Loca totalment, llavors. De moment no veiem indicis d'aquesta bogeria. Llavors, què passa? La reina, la Isabel la Catòlica, volia sí o sí que l'hereva al tro fos la seva filla. Llavors, la senyora, que tenia uns ovaris ben posats... Bueno, al final va ser reina de Castella, crec que amb això ja queda bastant demostrat a l'època, que era 1400 i pico. Total, que ho va disposar tot perquè les Corts de Castella reconeguessin a la Joana i al Felip, o sigui, els dos, el matrimoni, com a legítims hereus al tron. La intenció de la reina era que quan morís ella, la Joana quedés com a propietària del tron de Castella i que ho pogués fer amb el marit o sense ell.
1: Què passa? Que amb aquesta decisió havien d'estar d'acord tant el pare en Ferran com el Felipe el Hermoso. Llavors, al cap d'un temps, quan la Isabel s'estava morint, que aquí és quan van començar a córrer els primers rumors de que ui, la Joana se li ha anat una mica a la xaveta, era una dona de caràcter, només.
2: Sí, al
1: vull
2: final.
1: Dir, és el que, però clar, en aquella època era com supermal vist, perquè evidentment callada, sumissa, tot.
2: Què passa? Que si no podia governar la Joana, quina casualitat que era el seu pare, el Ferran, qui hauria de fer de, com regent de la Joana, que vol dir governar per ella objectivament, o sigui que no podria governar, per tant, a ell ja li interessava també això.
1: O sigui,
2: com he dit abans, era un fill de puta, i en plan, anava de super enamorat, però va tenir com, no sé, 15.000 amantes. I a sobre en el castillo, saps? En plan, amb la reina per allà, bueno. És que heu de veure la sèrie, perquè hi ha com un moment...
1: És que ara
2: moment...
1: tinc fomo de veure la sèrie, no sé
2: de
1: si
2: fet,
1: està ben utilitzat.
2: De fet, crec que és el fill aquest, el Joan, Juan, no, sí, Juan, que és com un bebè i una de les amantes li té com molta enveja a la Isabel, perquè per és com que el rei està en plan parella tal, i arriba un moment com que jo suposo que la tia tampoc era tonta i s'entera com que d'això, i és com que deixa de tirar-se a l'amante. I llavors ella és com, sí, vale, i va deixar com la finestra oberta tota la nit perquè el nen es morís, que quasi es mor. Aquí és un comun dels...
1: Sí, però si vens a un encostipat, Déu.
2: Exacte. Que al final no es mor de més gran, però vaja. Total, això, que a l'home ja li interessava que la seva filla se la prengués per boja, perquè així es quedava amb el
1: regnat. Que ella li posaria l'impediment.
2: Òbviament.
1: I, per tant, resumint, tenim a una pobra Joana, molt jove, cada cop li arriba molt de poder i molta responsabilitat a les seves espatlles, però d'una forma legal i merescuda, que es volen aprofitar d'ella. De moment, tenim el seu pare.
2: Exacte. Què dius? El seu propi pare?
1: És que el seu propi pare, és que em sembla fatal.
2: Però,
1: en plan,
2: puta, en plan, és que no hi ha un
1: altre. Però si estàs governant, en plan, què més et dona? Bueno, no sé.
2: Sí, exacte. Què passa? Que no només ell rema contra la princesa, sinó la gent s'agafa molt a una afirmació que fa la... Bueno, afirmació. Està en el testament com de la reina Isabel, no? Ella es mor i deixa per escrit que en cas de que la Juana no vulgui o no pugui lo que diu és entender en la governació, és a dir, com agafar el reino, que sigui el Pabuquet, el Fernando,
1: el seu pare.
2: Exacte, el Ferran, qui agafi com el reinado. Llavors la gent s'agafa com el no puedo, en plan, per què? Perquè està loca, no puede.
1: Exacte.
2: I es queden només amb aquesta frase.
1: Exacte, llavors s'agafen en aquest puede, com deies, com si fos un clau ardent, i com que era un impediment perquè el seu pare i el seu marit poguessin governar, van exagerar moltíssim el fet de que aquest temperament seu fos entès per tothom com una locura que literalment la inhabilités per complet. Dient, a més, que havia heretat aquesta bogeria de la seva àvia, no fos cas que fos del seu avi, mare
2: és
1: de la...
2: que es deia que l'àvia tenia, bueno, crec, com depressió, bueno, en aquell moment, òbviament, no era boja jo, però com amb els estudis fets i tal, com que potser tenia algun tipus de depressió o alguna cosa així.
1: Doncs això, van dir que segurament hauria pues, heretat això de la seva àvia, la mare de la reina d'Isabel, que era la Isabel I de Portugal, i al final tot traves que es poden demostrar i no a dia d'avui. Vull dir, tot agafat amb pinces.
2: És veritat que va haver com alguns episodis, direm xungos, a la història de la Joana, perquè al final... Si els treus de context o posats en l'època, doncs la podien titllar com això, de persona boja. Primer, quan estaven amb el Felipe, no, passa tot això, el Felipe el Hermoso, passa tot això, que es moren els seus germans, nebots, etc, i que deia com hereva el tro. Llavors li demanen que vingui, o sigui, que vagin a Castella com a jurar el tro. Llavors estan allà i el Felip ha de tornar als Països Baixos. Llavors, la Joana volia marxar amb ell, en plan, és mi marido, me quiero ir con él. Què passa? Que la seva mare li diu que no, que s'ha de quedar allà al seu costat i que en el moment que ella mori, doncs ella ja estigui allà. I el que fa és que la confinen al Castillo de la Mota, Medina del Campo, en plan... No, suposo que no com la Fiona de l'Herbec, perquè no està tancada en una mazmorra, però sí que en plan, te quedes aquí. Llavors ell torna, ella ho porta fatal i la mateixa Isabel explica que es va trobar la seva filla a l'exterior del castell vestida de molt males maneres, que va passar tota la nit fora, descalça, i que li va parlar molt malament i que això era típic d'algú que no estava bé del cap, diguem. I això li demanava que, sisplau, volia tornar als Països Baixos, que al final, bueno, no sé, jo ho veig més com un... com una disputa que pots tenir amb els teus pares que no et deixen sortir de festa i renegues fins a l'últim moment, no?
1: Exacte. O sigui, en aquella època, bàsicament, havia aconseguit alguna cosa a costa de la seva dignitat personal. Bueno, jo estaria titllada.
2: Al final, com era filla dels reis, tampoc.
1: I això, pues, evidentment, no estava ben vist. I aquí la Isabel va pensar, va ser com la primera vegada, no?, que va pensar, ostres, potser no està capacitada per regnar. O directament està posseïda pel dimoni, literal, o sigui, literal van dir això. Jo és que, bueno, una miqueta el que dius tu, jo veig el contrari, o sigui, veig una noia que és jove, una noia super tossuda, però molt decidida, i que, o sigui, tornem al mateix, es va com atrevir a alçar una mica la veu, no?, com a planta cara.
2: Al final també és com el millor cebo, per així dir-ho, per als homes que en aquell moment volien el que ella li estava arribant heretat, diguem, per sang. Llavors ja els anava bé, no?, jugar com amb la seva salut mental i dir que no estaven sus cabales per poder governar.
1: Totalment. I o sigui, es veu que la Joana en diverses ocasions va afirmar que l'única cosa que volia era ser lliure. Llavors, en aquell moment ningú ho entenia, però jo crec que nosaltres sí que ho podem entendre. Vull dir, al final ets una peça d'un tauler enorme, no pots fer el que vols per pressions socials, polítiques... pots tenir una depressió postpart, ets mare de molts fills i tothom vol el teu cap quan tu només vols ser, doncs, una persona que viu i prou.
2: És que crec que ha de ser xungo ser dona en aquella època. Ser qualsevol persona, jo crec, suposo, però ser dona o ser jueu, que també estaven super perseguits i els mataven, o per exemple el que dèiem abans, que els casaven amb 10 anys i també hi ha el cas d'una altra reina o el que no sé què era, que no volia i es va fer monja, per no ser-ho, però monja de clausura. I no m'ha arribat el més fort, Ariadna, que és, es mor el marit de la Joana, ¿vale?, el Felipe l'Hermoso, i per ella, òbviament, és un cop emocional. Tant que van amb el fèretre en el recorregut i demana poder obrir el... com es diu, el taüt, per veure si hi havia o no els ossos del seu marit.
1: Xungo, tio.
2: Perquè profanar tombes en aquell moment, òbviament, era un superpecat. Total, què passa? Que va morir quan ella estava embarassada del seu sisè fill, òbviament, doncs com a persona... com a persona humana et quedes tocada, no? Si te muere alguien que quieres. És com, òbviament, lògic.
1: Clar, o sigui, evidentment, llavors no volia atendre a ningú ni res del regne, perquè estava malament, estava emocionalment tocadíssima. I això va ser la prova definitiva per tothom, a que hombres, de que no era capaç de ser reina, perquè no es podia sobreposar a una situació així. Amore, qui se sobreposa a una situació així? No, ningú.
2: Ningú, exacte.
1: O sigui, va ser la millor excusa, va ser el millor timing, i, a part, jo estic segura de que en Felipe... O sigui, traducció en català, que seria Felip el Vell, perquè porto rato, pensant.
2: L'Hermós, no?
1: L'Hermós. Bueno, o sigui, jo crec... Vella més alta. Jo crec que van matar en Felip fortíssimament perquè va morir de forma repentina.
2: Ah, doncs potser és Felip el Vell,
1: Veus? En més alta. Total, va morir amb la meva edat, 28 anys, després de jugar a pilota. Amore, o sigui, estava malament la Joana, aquesta. Un, perquè havia mort el seu marit, i dos, perquè la forma en la que va morir va ser un puto veneno en el got, saps? Llavors, al final, tot molt Juego de Tronos, però no sé, vull dir, xungo. Llavors, sortirà aquí, baix, en pantalla, posarem dos quadres molt heavies, en plan, que fan com mal rotllete, que són els que podríem dir que... millor representen la Joana I de Castilla, que és en el moment en què hi ha el fèretre de Felipe, tant en l'església com en la processó aquesta que dèiem, que va demanar d'obrir els ossos i tal, que és bastant, bastant xungo i que es veu com molt desolador tot.
2: És que és molt negre, no? A part ella va com, bueno, vestida de luto, suposo.
1: Sembla de monja. Sí. I em vaig quedar loquíssima.
2: Però és veritat que quan, per exemple, la reina Isabel, quan... O sigui, també dic, a la sèrie és la Michelle Jenner, crec, o Jenner, com es digui.
1: Sí, la de Los Hombres de Paco.
2: És algo molt guapa, o sigui, és algo que és molt guapo. Llavors, tu la veus, o sigui, encara que vagi vestida, que dius, what, no crec que fos tan, tan apreciada aquella persona, però és com, crec, quan comença, no sé en quin moment, el vestuari canvia i sembla de monja total, o sigui, com per aquí tapat, tot tapat, no sé, és raro. Però allà també, o sigui, en el quadre aquest, sembla una monja. O sigui,
1: sí, sí,
2: és
1: no sé,
2: com estrany.
1: Em fa com bastant mal rotllo.
2: Sí, i a part em recorda com de mentores de Harry Potter, com tot super tenue, els dementors aquells volant.
1: Sí, com, no, a mi em recorda de Harry Potter el moment en què el Voldemort ressurge. Saps que el fan al caldero?
2: Uh-huh. Sí, sí, per això, en plan, que és com que també li vola el que porta darrere
1: sí, sí.
2: A ella.
1: No sí, sé. Fa por, fa por.
2: Total, que per sorpresa de ningú la incapaciten per regnar i per sorpresa de ningú també el seu pare doncs assumeix aquest regnat, no fos cas. Quan es mor ell, es passen pel forro la dinastia i directament qui regna és el fill de la Joana, el Carlos V, que va ser un dels emperadors més totxos d'Europa i rei d'Anglaterra, i mentre aquest no podia regnar va assumir la regència el cardenal Cisneros.
1: Vale.
2: Con ara, la iglesia hemos
1: tocado. Us sona Encantados? Que és no, la peli no de Disney. Vist. No l'has vist? Pues és la peli de Disney sobre la Rapunzel, vale? Llavors, la tanquen a una torre, a la Rapunzel. Això li va passar més o menys a la Joana, i és que va estar mig segle confinada a Tordesillas amb la seva filla Catalina, com a boja. No la Catalina, sinó ella. I se li va negar que sabés cap tipus d'informació, sobretot política, per ordre del seu propi fill, el rei aquest, el Carles V. Això és com que...
2: Todos los hombres en contra d'ella.
1: Efectivament. Va estar 4 anys, més o menys, sense saber que el seu propi pare havia mort. I és que ho trobo ja maltracte emocional per maltracte emocional. O sigui, ho trobo terrorisme.
2: Es veu que es negava a menjar, més tard es negava a pentinar-se, rentar-se, anar a missa...
1: És que perquè...
2: Exacte, i què passa? Que senyors de l'època, el seu fill, els que cuidaven d'ella, el seu net, el Felip II, doncs clar, els va alterar moltíssim. No pode ser que no quiera ir a missa.
1: L'altre no.
2: Exacte. Llavors era com de cop, en plan, el demonio. No va a missa, va a morir.
1: Exacte.
2: I li tenien por, jo crec que sí, que literalment...
1: Perquè era una dona de caràcter, exacte. Jo crec que no era comú, llavors era com, fatal, en plan, loca, endemoniada, histèrica, bruixa, de cop. Segur, és que fortíssim. No sé, jo crec que al final era una dona que estava trista, que estava apartada de tothom, va patir molts dols que jo crec que no va poder processar ni viure bé, la van anul·lar, la van tractar de boja, i realment és el que dèiem, jo, o sigui, crec que les dues tenim la mateixa opinió de que li tenien por per ser poderosa, per ser intel·ligent i perquè els donava una volta a tots o 10.000. I és que una cosa, o sigui, llegint coses, hi havia un testimoni d'un dels cuidadors que va posar, és que clar, he fet com, o sigui, se m'han obert els ulls perquè jo sempre la tractava com molt malament per donar-li les coses i ella em tornava, o sigui, es tornava, saps?
2: De
1: en plan,
2: joder,
1: tenia molt mal temperament, però un dia li vaig dir, pues, vaig a parlar-li bé i de cop, superamorosa, a veure, saps?
2: Tipo,
1: però de dónde has salido, chico? No
2: al
1: sé.
2: Final, altre cop, not all men, but always men, conspiració masculina en contra d'una dona, que acaben al final arrebatant-li la vida a una

0: Al final, en aquesta temporada hem parlat de molts temes. Avui no anava exactament com a història de l'art, però és el que hem dit a l'inici. Volíem deixar com posar el nostre granet de sorra i al final la història, si no s'explica, doncs s'oblida i la gent no se'n recorda, i era important recordar la figura d'algú com...
1: Com la pel·li de Coco.
0: Exacte. No l'he vist, però dic exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Però això era important, crec, és important parlar-ne i conèixer qui era, i no que passi la història només com a Juana la loca, que crec que al final és el que ens ha arribat a tots, i que si algú li preguntes per què estava boja, ni tan sols et sabrà dir el motiu de per què se la denomina així, més que la figura aquesta. I res, esperem tornar a fer una altra temporada per parlar de temes que ens han quedat en el tintero,
1: que són molts,
0: i poder desenvolupar els temes. Esperem, doncs, això, com sempre diem, que ens arribin també més gossips, que si sabeu coses, safrejos, etc., doncs nosaltres podem investigar i tirar del fil i a veure què trobem. I res, fins aquí.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: la 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al Pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el Pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
3: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
4: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
2: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.

Because my dreams are bursting out.

0: Son les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Ha estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet ja aquest dijous que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat, alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep Vern cap a Tarragona i que provoca aturades, i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C-33 i la C-58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C-31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a Pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja arribat a les Illes Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife, després de la victòria de dimarts de 33 punts. Els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juani Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un playoff a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2'07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro. Y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, jo vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espar Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallu dels Esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Jan Ire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres, i continuar bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada i durant

0: durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la B30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Gir. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda, en el cas dels accessos sud mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot a la tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
1: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria el narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
7: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana, ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
8: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
9: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
8: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
10: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
1: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí, al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
1: Esther Minguell.
11: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
12: Son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
11: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
1: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP empuja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumà en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre dels 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
1: Mentrestant, al Congrés, i tres dies després del discurs del Papa a Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
13: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
14: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
1: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
15: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
16: Sempre, també m'agrada i destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que, per tant, ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
15: El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
18: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
19: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
20: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
21: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
19: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
22: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
19: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
23: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
24: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
23: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
25: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
26: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
25: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart, i a la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir el 0-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria, i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
4: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2'07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
5: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de 8:15 tenim la inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit, que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut Activa.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. En una atenció als mitjans, el director general dels Mossos, Eixo Lluís Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés a un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions a països com ara Itàlia i Alemanya. Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però sí que ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat avui a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Avui al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen a l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
3: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
2: Els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes de Barcelona. És el que conclou un estudi del Port de Barcelona que assegura que el turisme de creuers no explica en cap cas la pressió turística estructural de la ciutat. L'anàlisi, que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers i la Universitat de Girona, apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris. Més xifres. Més de 2.000 símbols de la dictadura franquista encara segueixen dempeus a la via pública a Catalunya mig segle després del final del règim. Segons el Cens de Barcelona, el Parlament de Catalunya ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada de la simbologia franquista encara present a les places, als edificis i en alguns carrers. Els més coneguts són monòlits, làpides, grafits, forjats, relleus i, sobretot, els distintius dels carrers.

0: donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des d'e-books a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
1: Bon vespre. Avui és el dia 4 de desembre del 2025 i en el programa número 62 de Gent d'Aquí i tenim en el Jordi Aguilera Alarcón, un dels cardedeuencs que veurem més vegades pel carrer. Ens creuarem amb ell moltes vegades. Bon vespre, Jordi.
2: Bon vespre.
1: Tu et coneixes Cardedeu, imagino, de punta a punta, fins i tot els detalls on hi ha una vorera que està escardada.
2: Bueno, suposo que cadascú té el seu Cardedeu i evidentment pues, jo conec el meu. Suposo que m'ho preguntes per la meva vessant de treballar al carrer i sí, la veritat és que podria dir que sí, que me'l conec una mica.
1: Què és ser cardedeuenc?
2: Per mi és un sentiment, de veritat. Jo sé que no sóc cardedeuenc de tota la vida. Els meus pares venen de fora. Jo sóc poder la primera generació de la família de que han crescut aquí i són d'aquí. Jo em considero d'aquí, tot i que hi haurà gent que digui que no és d'aquí. Bueno, m'és igual. Aquest sentiment no me'l vaig trobar fins que no em van separar de Cardedeu. Quan era un jove, era d'aquells joves rebels que sempre renegava del meu poble, que no hi ha res, que no es fa res. I quan em van destinar a la mili, clar, me'n recordo el primer dia que vaig entrar en el tren i veure Hostal Galícia i dic, ostres, estic al meu poble. Per mi és sentiment, és sentir Cardedeu. No el canviaria per res. Estic molt a gust.
1: I on vas néixer?
2: Jo vaig néixer a Granollers, a l'Hospital de Granollers. Sí. I de petit, els pares vivien aquí al barri Rieral, a Can Galanet. I bueno, una vegada que els germans grans van començar a treballar, aleshores van decidir deixar la masia aquella i van anar van comprar un pis al barri del Poble Sec. Sempre he viscut al barri del Poble Sec.
1: O sigui, sempre has estat a Cardedeu.
2: Sempre.
1: Excepte el trosset de la mili, però...
2: Sí.
1: Com, on la vas fer, per cert?
2: La mili, a Tremp.
1: Tremp? Sí, que estaves en un grup de muntanya, vaja.
2: A l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Em van fer perdre 9 mesos. Sé que no és comparable a la mili dels germans grans o de la gent que a lo millor anava a Marina i estava 2 anys. Són 9 mesos. Però m'ho va tallar tot, m'ho va tallar tot, perquè en aquella època el pare havia mort un any abans, jo estava aprenent un ofici i de sobte pues, et trobes que t'ho tallen. Bueno, ja va passar, vaig complir i espero no tornar-me mai més.
1: Què estaves estudiant en aquell moment?
2: No, ja treballava.
1: O aprenent?
2: Estava aprenent l'ofici de guixaire.
1: De guixaire. Sí, perquè aquí vas anar a l'institut?
2: No,
1: no,
2: no vaig arribar a l'institut.
1: No hi vas arribar, però en canvi les amistats normalment es fan a l'època d'institut, quan vius en el mateix poble. A l'època. Llavors, on tenies els teus punts de contacte?
2: Bàsicament, bueno, la gent del barri Cardedeu, al ser una localitat, podríem dir, petita, ara, tot i que ara ha crescut desmesuradament, abans ens coneixien tots. Si no anava al teu col·le, havia anat als germans Corbella o anava al bell lloc. I, bueno, les aficions, l'esport, pues, d'aquí vaig conèixer el meu grupet d'amics que avui en dia pues, continuen junts. Sobretot a l'afició del lloc. L'afició del lloc...
1: En el seu... joc de taula.
2: Sí. Va ser un escape molt gran. Jo estava a casa veient que el meu pare es deteriorava i després moria. I era aquell punt d'escape que, bueno, que tenia per mi, per poder gaudir i evitar aquells problemes que hi havia a casa. I d'aquí, bueno, pues, tinc l'amistat amb la gent del Cardot, que ens va obrir una porta, i bueno, avui en dia pues, continuem fent cosetes.
1: I la primera feina ja va ser de guixaire directament?
2: Sí, la primera feina seriosa, sí. Havia estat així en negre, diguem, aprenent en una fàbrica, però bueno, allí no hi havia futur. Era un impàs fins que vaig trobar pues, aquesta feina de guixaire, que era més seriosa. I bueno, tot i que no era el que volies, però era el que hi havia. I el que em va ajudar a sustentar la casa.
1: I la feina aquesta ja era a Cardedeu, tot a Cardedeu.
2: Sí, vaig aprendre amb gent de Cardedeu.
1: I com has anat evolucionant la feina de guixaire que et va trencar la mili fins a anar a parar a treballar a l'Ajuntament?
2: Bueno, ben saps que el 2008 la bombolla de la construcció va començar a petar i... era una feina, a veure, no era vocacional, era més per obligació que per vocació. I em vaig quedar sense feina.
1: O sigui que no eres autònom, anaves...
2: No, ara treballava per compte...
1: Per una empresa.
2: Sí. I després, en aquell moment, sí que vaig estar pensant de posar-me per autònom i tal, però és que no m'omplia, Xavi, de veritat. Era una cosa que la feia més per necessitat, sí, sí, que no per vocació.
1: Però com la majoria de gent.
2: I bueno, pues una vegada que se'm va trencar jo, vaig entrar una mica en un bucle així depressiu, perquè sempre havia treballat i de sobte et veus amb dos nens i que estàs sense feina, però no volia apostar per aquell camí, no el veia clar.
1: Sí, ja tenies dos criatures.
2: Sí.
1: El 2008, no? Pues...
2: Sí, sí. Bueno, el Martí és del 2009, me'n vaig quedar sense feina el 2010, però el 2008 ja van
1: sí,
2: començar
1: sí,
2: a veure...
1: Sí, la cosa va començar malament. I llavors vivies amb la família, o... Bueno, amb la família, vull dir, el pare havia mort.
2: Sí.
1: Fins llavors havies estat al nucli familiar.
2: Jo em vaig quedar amb ma mare. Vaig decidir, una vegada que em vaig casar, vam decidir quedar-nos amb ma mare. I bueno, crec que és una feina molt dura cuidar d'una persona, mai m'ho havia plantejat. Admiro a la gent que cuida a la seva gent, a tota aquesta gent professional que cuida dels nostres, de
1: sí,
2: la
1: sí,
2: nostra
1: de la
2: gent gran. Perquè Déu-n'hi-do, és molt dur, però ni m'empanedeixo i ho tornaria a fer. És el millor que considero, de que sempre que es pugui la nostra gent ha de despedir-se a nosaltres, no...
1: Sí, sí, viure a casa.
2: Sí, és el que penso. I, bueno, és el que vaig fer i em vaig quedar, quan em vaig casar em vaig quedar a casa amb ma mare. Per la meva dona poder va ser més dur, perquè, clar, no és el mateix anar-te a viure... Però és que sabia que si no ho feia no me perdonaria, perquè deixar... sola sí, aquella sí. persona, pues no me... Crec que no, crec que no seria correcte.
1: Que no tocava.
2: No.
1: I llavors, o sigui, quina feina vas començar a fer?
2: Bueno, quan vaig estar sense feina, em van recomanar que em reciclés, que era jove, i del mateix Servei Ocupacional de Catalunya em van aconsellar de que estudiés i tal. I, bueno, com que tenia la prestació de l'atur i semblava que la construcció no remuntava, pues em vaig posar a estudiar. I em vaig treure un títol de topografia
1: La topografia.
2: Que m'encantava, sempre m'han encantat els mapes, però no sabia ni com es feien, ni... i allí vaig tindre l'oportunitat, pues, de conèixer aquest món. Un món molt interessant. Almenys vaig esbargir la ment i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Una pena, perquè si hagués estudiat una mica més, pues, poder aprofundir en allò que t'agradava. Però bueno, em va agradar. M'ho vaig passar bé, vaig treure aquell títol d'auxiliar. I després, bueno, durant un temps, pues, feia de tot el que em sortia.
1: Claro, o sea, que mentre estaves estudiant, això no era un duro.
2: No, tenia la prestació de l'atur. El que passa és que, clar, que arriba un moment que la prestació de l'atur s'acaba i tu no trobes feina. I per el teu perfil... Hòstia, ho vaig passar molt malament, Xavi? Me'n recordo un dia a les agències temporals aquestes de,
1: sí, sí,
2: de feina, portar jo el meu currículum allí. I jo, ah, no, no, de la construcció no, no agafen. Això sí, la tia que... la senyoreta aquesta que estava a l'oficina tenia un sostre de plaques com tenint ara aquí, i en unes humitats, ah, i jo tot empipat, ah, de la construcció no, i què, qui t'arreglarà aquestes humitats? Què et penses que vindrà? Que vindrà un enginyer, vindrà un de la construcció a arreglar això. Sí, bueno, al tancar la porta em vaig posar a plorar, però perquè vaig dir, hòstia, tio, si sóc jove, tinc 35 anys, no tinc formació, però hi ha un munt de coses que sóc vàlid per fer. I sembla ser que bueno, pues, en aquell moment no valia per res.
1: Sí, sí, això desmoralitza.
2: Sí, però bueno, s'ha de perseverar i continuar.
1: I què vas aconseguir fer?
2: Bueno, com t'he dit, feia de tot. Si em trucaven per fer un... jo què sé, pintar, doncs pues pintava. Sí, sí. Si sortia alguna feina que d'enguixar, doncs pues enguixava. Que havia de traginar mobles en una mudança, doncs pues traginava mobles, donava un cop de mà al que m'ho demanés. Això m'ho van retreure aquí, a la bossa de treball. Ah, és que sapiguem que fas feina. Home, si tens una paga de 426 euros i em dius, no, no passa res, tens la paga, tens l'ajuda. Collons, que jo no vull que m'ajudeu, que jo vull treballar. Sí, sí. Sí, a la mínima que tu em donguis una feina me la faré meva i jo vull sortir endavant i demostrar als meus fills que, tot i que es pot passar malament, però si tens un pilar molt important que és la feina, podràs sortir endavant. Ara, si aquesta gent es pensa que perquè em donguin 426 euros ja ho tinc tot cobert, pues evidentment s'equivoquen. I, bueno, pues, com que feia de tot, suposo que algú es va fixar de que, coi, aquest noi és seriós, i em van donar una oportunitat i la vaig agafar.
1: Entrada a la brigada.
2: A la brigada de neteja.
1: Bueno, si la brigada...
2: Sí.
1: O...
2: tu dius que és de l'Ajuntament. Jo diria que, bueno, és una empresa. Perquè en un principi aquest servei estava extern, era una empresa, i bueno, em van obrir aquesta porta i la vaig fer meva amb moltes ganes. Al principi em donava vergonya, Xavi, no diria que no, però després, mica en mica, m'omplia.
1: Sí, perquè és una cosa important que la gent...
2: És donar un servei. És donar un servei. I donar un servei, pues, m'agradava més que estar de cara a la paret, la veritat. I després el contacte amb la gent, el poder xerrar amb la gent. A veure, no tota la gent agraeix el que fas, evidentment. Tampoc no cal que ho facin. Però la gent no és tonta. I la gent se n'adona. Si tu dones un servei i a més t'esforces i, ostres, pues, vulguis que no, la gent és la que s'apropa a tu i et diu, hola, bon dia. I aquí ja comences a tindre un vincle en els veïns que
1: perquè
2: per mi és molt important.
1: Més o menys sempre tens la mateixa zona.
2: Bueno,
1: o sigui, ja fa anys.
2: Ara ja no estic d'escombriaire.
1: Ara vas amb una màquina.
2: Em van promocionar fa 2 anys. I tot i que trobo a faltar més l'escombra que no pas M'ho passava molt més bé, m'agradava més el contacte amb la gent, el... que no pas el que faig ara. Però bueno...
1: Ara què vas, amb una màquina que et xucla?
2: Vaig estar un any en la barredora i ara m'han posat fent un altre servei en un camió. I bueno, faré el que se'n digui. Però, evidentment, m'agradava més estar en contacte amb la gent i donar aquell servei a peu.
1: Clar, és que durant molt de temps era parlar amb la gent, veure i veure què és el que llença a la gent a les papereres, perquè també...
2: Bueno, aquí sempre ha passat, Jo me'n recordo arribar a la plaça Estalvis, que era la zona que jo tenia, diguem, i trobar-me una cadira d'aquestes d'oficina dintre del contenidor d'orgànica. Què dius? Collons! S'ha de tindre...
1: Sí, sí.
2: Uns collons ben grans.
1: Sí, perquè ja sembla normalitzat trobar paquets i coses fora dels contenidors.
2: Sí. No és normal, és un comportament que fa mal...
1: És incívic a la gent en general.
2: A mi em fa molt de mal, jo que sé, veure, per posar un exemple, a la plaça Joan Amat, al costat d'un col·legi,
1: sí,
2: i veure
1: que
2: els nens han de conviure en papereres que estan plena d'escombreria, i el servei a lo millor a vegades no estem a l'alçada. Jo no puc posar la mà, però els meus companys sé que s'escarrissen, que s'esforcen, però moltes vegades no és culpa del servei. Nosaltres som el més feble, el que primer, el que dona la cara, perquè estàs a carrer, el que et veu el veí en la seva úlcera, et carda la bronca i et deixa allí en la seva úlcera. I no, moltes vegades nosaltres passem fent la paperera i no has acabat el servei, Xavi, i torna a haver-hi escombreries. I això és un comportament que, com dius tu, s'ha normalitzat i no és normal, no és normal. Però bueno, aquí jo ja no puc fer-hi res.
1: No, anava a preguntar si havíeu trobat coses curioses a la paperera, però ja em dius una cadira,
2: sí,
1: a dintre,
2: bueno,
1: del contenidor d'orgànica.
2: A les papereres som el no remeno, però la gent, tot el que fa nos a casa, al carrer. I això no és normal. Fa 3 mesos me'n recordo d'un diumenge que jo estava treballant i, bueno, estava fent papereres de la zona dels Estalvis i veig un home que arriba en el cotxe, obre el maletero del cotxe i comença a deixar les seves bosses d'escombreries al contenidor que fa cantonada en la gàbia de les bicicletes. Clar, jo quan vaig veure allò, sé que no haig de dir res ni... Però fa mal, i si ningú diu res, pues, hòstia, a mi em va sortir del cor, ho sento. Li vaig cardar la bronca, li vaig dir: home, les escombreries no es llencen al carrer. Ha vingut vostè en el cotxe. Si ve en el cotxe, en el seu cotxe es pot adreçar als punts que hi ha d'emergències i no cal emmerdar a la plaça. És veritat, és que si vens en el cotxe, obres el maletero i deixes allí la teva merda, per què no ho pots portar als punts d'emergència? Un el tens a la carretera de Cànoves, a la sortida, i l'altre a la BP. No sé si és desconeixement de la gent...
1: Hi ha bastant desconeixement d'aquests punts, concretament.
2: O desinterès, o no sé, sí, quin és el problema. Jo això no ho veig normal. Després l'home va fer el paripé, va tornar al cotxe, va agafar aquella clau del contenidor... És que no obre. No. Això ho ha fet després de que jo li cridi l'atenció. No ha anat en el clauer a intentar obrir... clar, no obre. Què faig? La gent s'ho aterra? No. Això ho has fet després. Aquest comportament no té cabuda, però bueno, és el que ens trobem molt sovint.
1: T'has trobat amb algú que et digui allò que llença alguna cosa a terra i que només perquè te'l miris malament et digui que per això el pago?
2: Sí. Això és una... Jo pago... Jo sempre tinc la mateixa resposta, Xavi. Quan em diuen això, jo el que acostumo a dir: bueno, jo també pago els bombers i gràcies a Déu no anem cremant la muntanya. també paguen a la policia local i gràcies a Déu no ens anem donant ganivetades un a l'altre. No perquè tu paguis tens dret a tot. Pensem que el pagar...
1: I falta que pagui.
2: El pagar ens dona dret a que hi hagi un servei, i si pot ser de qualitat, però no ens dona dret a tot. És algú, o si no, la típica, no? Així, hi ha un home que em va dir... Clar, llançava una bossa gran i tal, i jo l'agafava i la llançava al camió. I a sobre em diu, no, a tu no et cal anar al gimnàs. I jo pensava per dintre, sí, no, et donaré una fava que no tindràs que anar a tu tampoc al dentista. Però bueno, la gent fa el que vol, com vol, i a vegades tu has de prendre així, sí, de broma.
1: Tu has anat visquent diversos sistemes de recollida, des del contenidor general on tothom ficava allà dintre, després la selectiva, ara es varia de nou, i almenys el barriquet de l'Estalvi és selectiva però és amb clau. Com ho veus tot això?
2: Ens falta molta cultura del que generen. No podem llançar les coses on volen i com volen. Hem de ser una mica més responsables. Això no vol dir que, evidentment, si tens una deixalla o alguna cosa que has de llançar, que tinguis les facilitats per fer-ho, no? El sistema del porta a porta és arriscat, perquè és molt arriscat si la gent no està conscienciada. Al cap i a la fi, solament et demanen un canvi d'hàbits o... Hi ha les mil excuses, Xavi. Home, jo soc partidari, si els contenidors com havien abans s'haguessin fet un ús una mica més responsable, poder no calia fer tot el que s'ha fet. Però no són responsables. La gent no té memòria, però abans romanava tot al terra. Moltes vegades el cartró, la gent no té paciència. Et va en una capsa i, ostres, no entra a la ranura aquesta. La capsa, al terra. Coi, això ja ho saps. Quan surts de casa ja saps que el contenidor és una ranura. Podries agafar un cúter, mirar de tallar una mica el cartronet, o arribar a peu de contenidor i xafar-lo en el peu o en el que sigui. Són còmodes. En els contenidors aquells de doble tapa que hi havia, el tapa negra i després tiraves enrere, sí, no s'obrien. La gent, vens tu, obres la tapa negra, que és còmoda per la gent gran, perquè no hagi de tirar aquella catxo tapa enrere. S'acumula totes les escombreries a la part davantera del contenidor. Uh-huh. A la que ve algú i la deixa mig sortida, el contenidor està ple, el següent a terra. Moltes vegades he arribat jo tirar la tapa del contenidor i recollir tot el que hi ha al terra i acabar, i cabia perfectament. I això què vol dir? Pues això vol dir que són còmodes.
1: Bueno, i veure com hi ha qui... Jo va haver-hi un cas de veure com el tiraven des del balcó, deixaven caure la bossa d'escombraries.
2: Bueno, a mi m'ha sortit gent amb bossa. Ei, escolta, te les pots endur. I un dia també un altre en un matalàs, que... Però no, home, no, això no ho puc agafar jo. Però és, sí, la gent és molt còmoda.
1: I en telèfon, o sigui, la veritat és que si es fes un bon ús, hi ha un servei bastant correcte. Bueno, anem a canviar de tema. Ara anem a parlar del Agui, perquè així et coneix molta gent, el Carlot.
2: Sí.
1: Tu ets un dels fundadors del Carlot, o almenys dels que estan des del principi.
2: Bueno, la nostra entrada al Carlot, el Carlot ja funcionava des de fa temps. La gent gran del Carlot feia moltes coses, molt més variades que nosaltres, tocava més la cultura. Nosaltres teníem 14, 15 anys i, clar, on jugaven? A casa meva, a casa teva? Sempre faltava aquell espai per poder jugar. Aleshores, nosaltres consumíem del que havia fet el Cardot, sobretot els jocs de Nadal, els campionats d'escalèstric que feien, els campionats de tente, i vulguis que no, el Llàtzer, que és un dels fundadors del Cardot i president del Cardot durant molt de temps, encara crec que és president honorífic, és una peça clau, ens va obrir, ens va donar aquella eina per poder...
1: Quan diu ens, quan es parla, fa rato parles en plural, que sou un grupet, éreu... O...
2: Sí, vam entrar com de cop 5-6 persones. Uh-huh. Tu els coneixes a tots, el Dani Massip, Jordi Sol de Vila, Marc Iglesias, jo, Carles Batet, Jordi Galvany, José Martínez,
1: sí, sí.
2: Tot un Manolo Luna, tot un grup de gent pues, que ens agradava els jocs de taula i bueno, necessitàvem pues, aquell espai per poder realitzar les nostres activitats. Després vam fer campionats de jocs, o de parxís, de l'Uno, de Màgic durant molt de temps, i bueno, vam fer actes, jo per mi, molt xulos. I en recordo un del Senyor dels Anells, aprofitant que van sortir les pel·lícules, que va ser per mi brutal. Van ser 3 dies a la Vila Paquita i al cinema, on es van passar les pel·lícules i una sèrie de...

0: però bueno, intento a les meves partides que siguin dinàmiques, que la gent no s'avorreixi, i bueno, ara per ara, tot i que em considero un màster nefast, molta gent la que ha jugat amb mi s'ho ha passat bé.
1: Sí, sí. I espera que els hi montis partida, sí, sí.
0: Bueno, alguna.
1: Estàs actiu tant amb la vessant de jocs del Cardot com a Cardot Error?
0: No, el Cardot Error no m'he implicat gaire. Solament com... Bueno, saben que poden comptar amb mi quan necessiten alguna cosa puntual, omplir neveres o jo que sé, però no m'he implicat mai.
1: Sí, no l'organització, sinó el moment de que fa falta ajuda.
0: Sí, fa falta ajuda i m'ho han demanat i puc, evidentment, sí. En el Cardot també, en els jocs. És que aquí hi ha un tema que... no sé si treure'l.
1: Tu sabràs.
0: Com a Cardot ens van oferir portar la barra de Cap d'Any i ens van dir que el que cobressin de la barra aniria a parar, pues, per l'entitat.
1: Sí.
0: Què va passar? Que a l'hora de pagar ens van dir que no ens pagaven perquè havien robat, que havien desaparegut ampolles, que no sé què, que havia robat.
1: Això fa anys.
0: Sí, bueno, jo tenia 22 anyets, o sí, així. Ara tinc 50.
1: Sí, sí.
0: Clar, en aquell moment eren joves i, hòstia, no ben sàpiguer l'home aquest davant nostre quadrant els números. Ampolla de cava, 2 euros. Ah, no quadra, 3. I així en tot. I després jo m'assabento de que aquella persona estava venent ampolles. Clar, ja vaig associar una cosa amb l'altra. Ho vaig dir. En aquest cas, als companys, i... però bueno, es va passar molt per sobre. Ah, Aleshores, allò em va empipar. Em va empipar perquè, coi, fent coses... Jo moltes vegades a jornades de jocs he portat els jocs meus de casa i se m'han fet malbé, perquè algun s'ha trencat o un altre m'han robat una peça o... No passa res, a mi m'agrada. Jo, tot el que sigui una activitat que fem i podem donar un servei, encara que sigui tan simple, sí, sí, com un joc de taula, però de que m'acusin d'això, pues, en aquell cap d'any jo no vaig estar. Jo estava en grip a casa, però sí que van estar tots els meus companys, la meva dona, i poso la mà al foc de que no va ser cap ni un d'ells. A més, que ara, a toro pasado...
1: Clar, saps moltes coses d'aquell personatge.
0: Sí. Quan ens ho va dir, la primera cosa que haurien d'haver fet anem a posar una denúncia a la policia, si han robat. Però no, on han entrat? Quina porta han obert? És que no... Però bueno, va passar això i després, en el temps, sembla ser que també va tocar coses que no li tocava d'altra gent, i aquella gent, molta gent es va indignar i solament una persona va dir: això l'Agui ja ho havia dit fa 2 anys o 3 anys. I bueno, pues, van acabar donant una mica la raó de que aquell personatge, pues, feia coses que no poder no estaven bé. És una pena.
1: Per les xarxes socials sembla que no t'interessin gaire.
0: No m'interessa. Tenia un compte fa temps al Facebook i el vaig esborrar. El vaig esborrar perquè, bueno... arriba un moment en aquesta vida que et surten els trolls, no? O els haters, i quan vaig veure això vaig dir: això no m'interessa, i ho vaig borrar.
1: Sí, sí.
0: Les xarxes socials, jo tinc els fills i els recomano que si les fan servir, que molta prudència, que tot és molt maco, sí, a les xarxes socials.

0: tothom et penjarà aquell dia preciós que està a la muntanya i uah, tot és molt maco, tot, però no et penjaran mai una foto, hòstia, que malament estic, o avui estic enfonsat, o jo què sé, tinc un parent que s'està morint i ho estic passant molt. Això mai t'ho ensenyaran, sempre t'ensenyaran sí. la part bonica. I bueno, després, com que tothom darrere d'un compte pot dir o pot pensar el que vulgui, si no estàs preparat per escoltar crítiques que et puguin fer mal, el millor és no tindre-les. Jo considero que no m'aporta res,
1: sí, sí.
0: I ja està. Hi ha molts canals d'informació diferents a les xarxes on et pots assabentar de les coses. Actualment tinc un compte a l'Instagram, però és perquè quan bellugo les coses del Cardojocs. No m'interessa ni perdo el temps mirant tonteries.
1: Ets fumador empedernit.
0: Sí. O sigui,
1: a qualsevol pausa, ara t'he trobat fumant a l'entrada.
0: Això és un problema, Gregor.
1: Sempre estàs fumant. Com a fumador, no et sents a vegades expulsat cada cop de més llocs? O sigui, sí. Cada cop hi ha més llocs on el fumador està mal vingut.
0: Sí, no és normal. El meu fill, per exemple, juga a futbol. I tots els companys, pares de ningú fuma, solament sóc jo, l'ovella negra. Això fa que moltes vegades jo em tingui que allunyar del grup perquè vaig a fumar un cigarret fora. Sí, és una cosa que m'hauria de plantejar per la meva salut, sobretot, però bueno, ara per ara em fa molta por l'ansietat, Xavi. Les vegades, una vegada quan estava treballant d'escombriaire, ho vaig provar a deixar. I anava en aquella ansietat, que me'n recordo que la gent, bon dia, i jo pensava, bon dia serà per tu, perquè per mi... I havia gent que em coneixia i em deia, Jordi, torna a fumar, tio, torna a fumar perquè porta... Estàs dels nervis, a la mínima ja estàs saltant. És una addicció dolenta. El meu pare va morir a conseqüències del tabaquisme. No aporta res, però són així de rucs que costa molt.
1: Sí, sí.
0: És un hàbit que costa molt.
1: M'ha cridat l'atenció una tonteria, però que en el mateix carrer on vius tu hi hagi un altre Jordi Aguilera extremera, vull dir...
0: Sí, el Gussi.
1: El veí.
0: Sí.
1: Sou parents?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Perquè a vegades en el mateix poble o barri, pues, bueno, la família va ocupant llocs propers.
0: No, la meva família ve de Granada i la seva família ve de Còrdoba. És curiós perquè ell ara crec que no viu allà, viu sa mare. Però durant, quan érem petits, clar, a més ens portem 3 o 4 anys. I, bueno, sempre jo feia la broma, no, jo sóc l'original perquè sóc més gran. Abans que tu neixessis ja estava el Jordi Aguilera aquí. I em recordo una anècdota de que aquest nano va tindre un petit problema de salut, li va donar un infart, i molta gent em preguntava a mi, com estàs? Estic bé. Ah, és que m'han dit que... No és a mi, és l'altre Jordi Aguilera. És curiós que dues persones en el mateix nom ni cognom, pues, al mateix carrer, poder en una gran ciutat, en un cognom més comú, és normal.
1: Sí, sí, però els dos a poble sec. Sí. Sí.
0: I a més, tots dos ven estudiar a la mateixa escola. Molt bon noi, el Jordi.
1: Tens ara algun projecte a la vista? Viatjar, comprar algun... Ni que sigui comprar un joc nou. Alguna cosa que estiguis esperant amb ganes?
0: Bueno, tinc un projecte aparcat des de fa molt temps, que és preparar una partida d'aquelarre ambientada aquí a Cardedeu. Quan Cardedeu, diguem, es va separar de Sant Antoni i Vilamajor. És difícil... inclús em vaig comprar aquell llibre del senyor Comas,
1: sí.
0: De 600 anys de carrer i braç de
1: marxa, sí, sí.
0: I alguna vegada he pogut xerrar amb Ricard Ginjaume d'aquí de Cardedeu, que em podria donar un cop de mà en aquest projecte. És solament, bueno, intentar fer una partida ambientada aquí a Cardedeu, en aquells punts de Cardedeu que poder encara poden ser-hi, com seria Can Montells, o no sé si aquell mas ja hi era, crec que sí. I bueno, jugar amb aquell està vessant de la història, que sempre és el que més m'ha agradat del joc que faig de màster, que és Aquelarre, més que l'aventura fantàstica i tot això. Poder jugar en la història o recrear alguna cosa històrica dona aquella alegria de, hòstia, que haguéssim fet nosaltres, o...
1: Sí, sí.
0: Crec que...
1: Perquè, de fet, se separen les parròquies i aquí...
0: I aquí és quan...
1: I aquí és quan es lia.
0: I, a més, una visita del rei en Jaume, aquí a Cardedeu. Després, no sé si... Això ho volia posar jo, que tingués una meuca aquí a Cardedeu. I... Però, bueno, a veure, aquest és un dels projectes. I altra, bueno, sí, m'agradaria molt... poder viatjar més del que ho faig, però bueno, ara per ara el que més m'interessa és pujar i ajudar els meus dos fills, que són el millor projecte que tinc.
1: A vegades, quan no trobes un joc que busques, fas fotocòpies, fas dibuix, maqueges fitxes, perquè tens un Circus Maximus, que és un joc, un gran joc, que ja no es troba, i que les fitxes... de tant utilitzar-les, les has de redibuixar.
0: Sí, el Circus, pobret, ha trotat, eh? Ha vingut amb mi a la mili, ha fet de tot, eh, aquell Circus. La pregunta era...
1: de si agafes a vegades jocs que busques i no trobes, que te'l fas tu.
0: Bueno, avui en dia a la red trobes de tot. Me'n recordo que vaig baixar els PDFs per imprimir del Titan, però encara el tinc per truquelar, a veure si ho puc fer. I les peces del Circus les vaig intentar tornar a fer, pintar-les, però va ser un desastre. Ara almenys tinc una base per millorar, ja no sé en què la vaig cagar, intentar fer-les millor. Un altre projecte seria fer el Circus en figuretes.
1: Sí.
0: I a veure si el puc tirar endavant. És una cosa que em faria gràcia.
1: Tens més aficions? Fas algun esport?
0: La bicicleta de muntanya m'agrada, tot i que ara està aparcada. Està aparcada i em fa molta mandra a agafar la bici i donar-me un tute. Però és el que més m'agrada, la bicicleta de muntanya. Abans sortia bastant, intentava sortir 3 vegades en setmana, i bueno, és de les poques coses dels esports que m'agraden. La pilota no m'ha agradat mai, no? Tot i que el meu fill juga a futbol i l'acompanyo arreu, però m'estimo més... A la nostra època, Xavi... com que no hi havia tantes pantalles i tantes coses, o era o pilota o rodes.
1: Sí.
0: I a mi m'agradava més les rodes.
1: Hagis utilitzat la frase la nostra època. Coi, la nostra època és ara mateix.
0: Bueno, ja tenim una
1: edat. Què vols dir amb això?
0: Que ha canviat molt, que la tecnologia en 30-40 anys ha canviat tant. Jo me'n recordo els primers ordinadors que vaig veure, aquella catxupantalla i aquells... bueno,
1: sí, algunes targetes curades.
0: I avui en dia, clar, ha millorat tot moltíssim. És normal que un nen s'avorreixi jugant a un joc de taula que ha de moure peces, o quan en una màquina, diguem, ho fa tot anant al llit i no pensa. No sé, a la nostra època, clar, al no haver-hi aquesta tecnologia, era més...
1: Sí, i jugava... insisteixes en que consideres que la teva època era quan tenies 20 anys.
0: No, quan tenia l'època de nen. L'època de nen, clar, era quan tenies 10 anys, 8 anys, jugàvem més al carrer. Avui en dia es troben molts espais de carrer que estan buits, les places, solament veus a la canalla a la sortida del col i tal, i que em sembla bé, que em sembla correcte, però, no sé, el contacte amb la gent crec que s'ha perdut bastant. I bueno, això fa que, pues, que els nens siguin... li costi més. Quan fent jornades de jocs es veu, molts nens si et venen 10, a lo millor 2 et segueixen el fil i d'una partida, els altres de seguida s'avorreixen o costa més entretindre'ls, i crec que això és perquè falta una mica més de relacions entre sí, ells mateixos.
1: Normalment van a activitats extraescolars que ja està tot organitzat i que ells han de fer només el que els diuen, no deixa lloc a la creativitat d'estar al carrer i fer. Gràcies, Jordi, per haver vingut. Vull dir, sé que has tingut que faltar a una reunió.
0: Bueno,
1: és el problema de no tenir agenda, perquè tu no fas servir agenda.
0: No, vaig al dia, la veritat. I com que sóc una... Mira, el primer que em va sobtar és que em truquessis, perquè clar, ja t'ho vaig dir. Coi, que sóc una persona molt, molt senzilla, molt planera, que passaré de ser percebut. I em va sobtar molt. Que...
1: No, però que el de Déu el formen la gent. I tant el... Pues això, gent com tu, com gent que està de regidor, no?
0: Bueno, i sí, avui hi havia reunió del Cardot, però bueno, dient sí a tots els punts que han acordat, no passa res. No crec que trobin a faltar-me.
1: Doncs bueno, per qui hagi agafat el programa començat, hem estat parlant amb en Jordi Aguilera a l'Arcón. D'una veu inconfundible, imagino que el tabac hi té alguna cosa a veure, i que té cura de la neteja tant amb cabàs com del d'un vehicle, com és de les persones allò que manté la cara neta al poble. El programa Gent d'Aquí, el proper serà el dia 18 de desembre amb Elisabet Fericla, i es poden escoltar pues, a iBook o a Spotify.
0: Moltes gràcies, Xavi, i que tingueu molt bona tarda.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys als 5 i per alguns cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, José Luis Trapero.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
2: I unes 300 persones han interpretat aquesta tarda els Segadors i la Santa Espina, entre d'altres, a peu de la Sagrada Família. Ha estat una cantada popular de protesta per l'expulsió d'uns 500 cantaires que van participar a la missa i a la basílica en el marc de la visita de Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar, recordem, que els membres portaven estelades impreses a les partitures i tenien intenció de cantar els Segadors al final de l'acte, tot i no estar inclòs en el programa. Arran d'aquesta polèmica, diversos cantaires, amb el suport de l'Assemblea Nacional, han fet aquesta acció de protesta que ha durat 45 minuts. Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. I Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. El projecte permet conèixer, per exemple, com era l'interior de la Torre Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit. I un grup de veïns de la Selva del Camp estan organitzant per aturar l'arribada de la indústria química que ha de produir oli pirolític al polígon Xalamec del municipi. L'empresa Valogric Econova ja ha obtingut tots els permisos de diferents administracions i ha signat la compravenda dels terrenys. Els veïns diuen que es tracta d'una indústria química de gran impacte que generarà molta contaminació i sorolls.
1: Notícies en xarxa. Sonen català.
4: Com esteu? Nosaltres tornem a ser aquí una setmana més amb el Sona en català. I avui portem moltes novetats i les propostes musicals que van presentar als diversos festivals. Si voleu escoltar els Amics de les Arts, Pèl de Gall, de Júlia Pasqual, entre molts d'altres, quedeu-vos aquí, que escoltareu totes les novetats de la setmana. I si no sabeu a quins festivals podeu anar aquest mes de juny, en farem un repàs. Com va?
5: Hola, bona tarda, o bon dia, o bon...
4: Bueno, ara ja, com que allarga tant el dia,
5: sí, exacte,
4: ja costa dir bona nit.
5: Exacte, bueno, perquè encara no és de nit, però bueno, tampoc sabem a quina hora escolta això la gent.
4: Tampoc ho sabem. Bon dia serveix per tot.
5: Exacte, bon dia tot
4: bon
5: el dia.
4: Bon dia...
5: Què, aquest cap de setmana concerts aquí a la Garriga, eh? Ja pots venir a apuntar-te a l'agenda i venir divendres a uns concerts i dissabte a un altre.
4: De moment estan dient per venir divendres a uns.
5: Veus que bé, el Joan Garriga, i el Belda.
4: Sopar i concert, estan dient ara.
5: Molt bé, perfecte.
4: Però això estan escrivint ara per WhatsApp i no...
5: I dissabte a la Ludwig.
4: Ai, és veritat que jo volia venir també en aquest.
5: Ai, que t'hauràs de quedar dormint.
4: Dins el cotxe.
5: Exacte.
4: O aquí a la ràdio.
5: Exacte, mira, aquí hi ha el sofà, és tu mateixa.
4: Ja està, en aquest sofà d'aquí puc passar...
5: Cap problema, jo et deixo les claus.
4: Estupendo, doncs ja tindrem aquí lloc per dormir i tot de concerts per aquest cap de setmana.
5: Exacte.
4: Doncs va, comencem el Sona en català d'avui i ho fem amb una cançó dels Amics Amics de les Arts.
5: Bueno, que han tret un tema nou.
4: Han tret un tema nou i han fet molta promoció per xarxes. D'això en saben molt. La veritat és que abans de treure alguna cosa tenen tot sempre superestudiat i van penjant. I finalment, dijous vam poder escoltar la nova cançó que es diu Segurament t'estimo.

era el tema, segurament t'estimo i els amics de les arts a Instagram escrivien. Diu, amics, després de 3 anys sense publicar coses inèdites, demà en sortirà una de nova. Diu, es diu, segurament t'estimo i és la cançó que ni nosaltres esperàvem. Una de les moltes de les que estem treballant. Una de les que no estava a cap travessa per la primera, diu, a ser publicada, però que un dia va fer un clic inesperat, diu, que ens va fer empènyer a prioritzar-la, gravar-la, cantar-la i fer-ne un videoclip. Diu, sí, sí, un retorn així mereix una peça audiovisual a l'alçada i una mica seguint les idees dels inicis. El clip l'hem escrit, dirigit i muntat nosaltres mateixos. Total, diu que no es farem esperar gaire, de fet ja vam escoltar doncs, dijous i que han volgut llançar centenars d'històries durant aquestes 5 prèvies i que van fer-ho fàcil, doncs això, que es podia escoltar tant a totes les plataformes com a YouTube aquesta nova cançó. Per tant, si la voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a les xarxes socials. I ara seguim amb més coses, en aquest cas del Julen, que deien, diu, amb aquesta cançó, Julen aixeca una enorme bandera vermella per onejar-la com a símbol de revolta. Red Flags és tota una declaració d'intencions, un alegre himne pop que acaba transformant en una marxa èpica al més pur estil dels Miserables. Diu, contra les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí, un estàndard a les ruptures inevitables. Diu, una proposta divertida i atrevida, carregada d'ironies i d'agulles afilades i amb una sorprenent producció musical d'Arnau Figueres, carregada de força. No,

0: novetats, en aquest cas de Pèl de Gall. Diu, nou single, no m'importa una merda jazzy disponible. Em diu, és el nou single de Pèl de Gall, una cançó amb un to desenfadat irònic que combina dependència i alliberació emocional dins d'una relació que oscil·la constantment entre l'atracció i el rebuig. Una situació que ens porta a aquell punt on ja no tenim res a perdre, on ens alliberen de l'angoixa que provoca aquest estira i arronsa sentimental, diu, on finalment prevaleix l'amor propi i les ganes de seguir endavant.
1: I no

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Novetats és l'Exambusto, que diu: hi ha retrobaments que no només reprenen un camí, sinó que redefineixen tota una història. El 2025, l'Exambusto va protagonitzar un d'aquests moments irrepetibles, una tornada inesperada, gairebé màgica, nascuda de l'atzar i alimentada per una connexió intacta amb el seu públic. El resultat va ser la gira més espectacular i multitudinària de la seva trajectòria, amb escenaris plens a vessar i una resposta emocional que va superar qualsevol previsió. Per immortalitzar aquell any extraordinari, arriba ara Efecte Permanent, una peça imprescindible per als seguidors i per la memòria musical del país. Una edició limitada i numerada amb vinil doble que recull íntegrament el concert celebrat a Sitges l'estiu del 2025, una de les nits més emblemàtiques de la gira. Per tant, si voleu aquest doble vinil, poseu-vos a les xarxes de l'Exambusto i mireu com el podeu aconseguir.

parlem de Remei de Calafresca perquè estrena una nova versió d'Aiguaneu, la insurrecció que ve, la fusió dels dos temes més emblemàtics del seu primer disc. Després de tocar-les en viu durant molts anys i convertides ja en un clàssic del seu repertori, el grup les ha tornat a enregistrar en directe al Teatre de Calerí la Guisona, sota la producció i mescla d'en Joan Pons. I aquest vídeo doncs, el podeu veure a YouTube i també es pot escoltar el single a totes les plataformes. I deien que el vídeo arriba per celebrar la imminent reedició remasteritzada i per una primera vegada en vinil, i que això és del seu disc de debut. I res, si voleu adquirir el vinil ho podeu fer per pre-order a la web dels dos segells, i està previst que es publiqui l'1 de juliol.

si espliga sempre entre gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Vull dir, de sota, ens vises les mans. Deixem marxar, d'acord? ¿Vale?

0: no deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en català.
1: De Ginestar, perquè feien un post a Instagram i ens deien, diu, on ens veurem? Diu, estem feliços i contents d'anunciar-vos els concerts que farem aquest any. Diu, etiqueta les persones amb les que vindràs a veure alguna d'aquestes dates. I la veritat és que han penjat la quantitat de concerts que tenen aquest any i n'hi ha moltíssim. Si voleu veure-ho, podeu anar al seu perfil d'Instagram, però, per exemple, els podreu veure a Olesa de Montserrat, els podreu veure a Valls, a Sant Cugat, a Campllong, també actuaran a Castelló d'Empúries, llocs com Canet de Mar, Sant Celoni, Agramunt, per tant, tot de llocs de tot Catalunya. I si teniu previst allò de dir m'agradaria anar a veure Ginestar aquest estiu, entreu a les seves xarxes i veieu tota la seva agenda. Sí.

seguim amb més novetats, en aquest cas de la Júlia Pasqual, que deia Explora tots els camins, una cançó que captura aquell moment en què coneix algú i a partir d'aleshores tot et recorda aquella persona. La lletra es connecta amb tot allò que canvia quan una persona desperta un sentiment de bellesa per tot arreu. Un passa, diu, fas olor de rosada del matí, diu, fas més suaus tots els cops. Diu, amb tots els camins, Júlia Pasqual ha comptat amb grans músics, diu, Darío Barroso a la guitarra, Mar Revertet a una guitarra baritona, i res, doncs sabem això, que ha tret aquesta nova cançó que podeu escoltar a totes les plataformes i es diu Tots els camins.

Qui també està de gira és la Jules, que deia nova gira, noves cançons i, com sempre, amb molt d'amor. Diu, amb moltíssimes ganes de veure-us. I deia que, perdoneu, que no havia penjat a tots els concerts que té abans perquè havia estat molt ocupada fent l'àlbum. I si la voleu veure, doncs això ho podreu fer a Bellcaire d'Empordà, ho podreu fer a Mollet de Peralada, a Begur, a Molins de Rei o Montmeló, entre d'altres. Nosaltres ara escoltarem la cançó Tot va tirant.

parlem d'Itinera. Diu Itinera, diu el tenent musical de Micropobles, anuncia els 10 seleccionats de la seva convocatòria rural. La iniciativa supera ja les 300 candidatures de talent emergent vinculat al món rural des de la seva primera edició. Diu, hi ha música que neix lluny de les grans escenaris, projectes que neixen entre places de pobles, locals d'assaig i xarxes culturals, sovint invisibles, diu, però també formen part del present i el futur musical del país. Amb la voluntat de donar espai i oportunitat a aquest talent emergent, el Festival Itinera i la Fundació La Caixa, diu, han anunciat els 10 artistes seleccionats per la tercera edició de la convocatòria per impulsar el talent musical rural. I ja sabem, doncs, que en aquest cas els artistes que hi actuaran són la Paula Grande, Marta Blon, Andreu Domènech, Elisa Arias, Jenny Knows, Arts Noves Assemble, Manu Fusta, La Clau, Raquel Sala, Àlex Carbonell Trio i Pop Piano Quartet. Per tant, si voleu veure alguns d'aquests concerts o anar, doncs això, en un poble molt petit, escoltar música d'una altra manera, ho podeu fer en el Festival Itinera, i si busqueu a les xarxes socials podreu veure, doncs, cada artista a quin poble de Catalunya aniran a escoltar música. I ara parlem d'un altre festival, en aquest cas molt més gran. Si Estrella Damm va presentar aquests 150 anys amb un gran uns grans concerts, perquè n'hi havia molt, de fet va ser tot un dia de concerts, ara diuen que arriben els directes a Estrella Damm. Diu, un cicle de concerts de grups nacionals a les millors sales de casa nostra, i aleshores diu, perquè els 150 anys no se celebren cada dia, i amb les sales de Catalunya, les sales de concerts amb col·laboració, doncs han penjat un cartell amb els concerts que hi haurà entre setembre i octubre, i actuaran moltíssims, i diuen que encara hi ha més artistes per anunciar. Si realment voleu veure tota la proposta, busqueu-ho a internet, perquè són molts concerts i moltes sales, però podreu escoltar grups com Al·lèrgiques al Pol·len, l'Alfred Garcia, l'Anna Andreu, també hi actuarà Dan Peralbo i el Comboi, Chaqueta de Chandal, entre molts i molts d'altres, que això, estaran a totes les sales de Catalunya actuant.

Festival Afònica. Diu, fem un capbussó, diu, i presentem la programació de la 22a edició del festival que tindrà lloc a Banyoles del 25 al 28 de juny. I deien això, que Kiko Veneno, Lina Marco Mezquina, el petit de Calaril, l'Ara Andreu, filles

parlant de festivals que podreu anar aquest mes de juny. En aquest cas, el Festival Via Veu. Us presentem el Via Veu 2026. Diu, dues nits, tres propostes artístiques i moltíssimes emocions centrades al Castellum Fractum i a l'església de Sants Metges. Diu, una programació d'autèntic luxe amb la Gemma Humet, l'Ernest Prana i Té Calaix. Els concerts es faran a Sant Julià de Ramis i seran, en aquest cas, perdó, que em dic que seria el juny, aquests són el juliol, són el 5 de juliol, la Gemma Humet i l'Ernest Pranes, i el 12 de juliol hi actuarà Té Calaix. Si voleu comprar les entrades, ho podeu fer a la pàgina de viaveu.cat.

sí, un festival del mes de juny és el Festival Glass. Diu, ja tenim aquí el tercer cartell, diu, el cartell de la tercera edició del Festival Glass. Diu, una proposta cultural única al territori que dona veu a tant artistes emergents com a d'altres més consolidats. Si voleu anar en aquest festival de cançó d'autor del Baix Gaià, hi podreu escoltar el 12 de juny

al Castell, el Caim Rima i el Caim Riba i la Teresa Noguerón. El 13 de juny al Pou del Glaç a l'Eloi Duran i el següent dia, el 14 de juny, també el Pou del Glaç a Ell León Gallagher.

festivals també pel juny. En aquest cas, el cartell oficial de Riuviu 2026. Deien que els hi feia molta il·lusió compartir aquestes propostes tan brutals, diu, que hem preparat, diu, per vosaltres. Diu, 3 dies de música, arts escèniques, gastronomia, tallers i propostes a la natura al costat del millor riu del món. Diuen que el 19, 20 i 21 de juny a la platja fluvial del Dover hi podreu escoltar moltíssims grups, com per exemple Saxeni, Joan Rovira. També hi haurà, doncs, tallers i tot d'activitats que podreu veure si aneu al perfil d'Instagram de Riuviu.

mica de repàs de tots els concerts que hi haurà al mes de juny, cap de setmana, cap de setmana. Per tant, si voleu anar de concert cada cap de setmana, ho podreu fer un lloc diferent de Catalunya. En aquest cas, a Campredó es fa al Mestràlia. Hi ha concerts el divendres 26 de juny d'en Quim Mandado i el Miquel del Roig. El dissabte 27 de juny hi actuarà en Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla i Pepet i Marieta. I finalment, el diumenge hi haurà Rabassaire i Terrae. Nosaltres ara ens quedem amb la cançó de les mudances de Germà Negre. Si els

una mica més endavant, els que feu vacances a finals de juliol, principis d'agost, podreu anar a Vilalda a escoltar les nits als Pins. El divendres 31 de juliol hi actuarà Somalosa, dissabte 1 d'agost en Masoni, el divendres 7 d'agost en Joan Miquel Oliver i el divendres 14 d'agost Remei de Calafresca. Per tant, tots aquests concerts són a les 10 de la nit als Pins del Metge de Vilalda i si voleu comprar entrades ho podeu fer a la seva pàgina web.

Fa bastant que us vam parlar de l'Empordà Music Fest, que hi havia presentat el seu cartell, en aquest cas, pels dies divendres 24 de juliol i dissabte 25, i és que en aquests dies divendres hi actuarà la Gossa Sorda, en Joan Dausà, la Pegatina, els Tiets, la Greta, Nena de Conte i Sergi Carbonell, i el dissabte podreu escoltar el Nil Moliner, la Fumiga, Figaflaues, els Pets, Buos i Ginestat, i aquí hi ha un gran cartell, un gran festival que es fa a la Bisbal de l'Empordà amb dos dies amb moltíssims concerts, i ara han presentat el que és l'Empordà Music Festival XS, que diuen doncs que el 19 i 21 de juny el talent emergent puja a l'escenari, diu, vine a gaudir de dos dies de música en directe amb ritmes per a tots els gustos, diu, cant coral, rock, pop i molt més, diu, no t'ho perdis. I si voleu anar, són això, dos dies, divendres 19 de juny hi actuarà l'Aina Reig, Llini, Lecoq i Aurea Franch, i el diumenge hi actuarà Miquel Abres, diu, Yes the Music, Idilia i Elga. Thank you.

0: pluja.
1: Sona bé, sona proper, sona en català.
0: Sóc el que respires, sóc el teu oxigen.
2: Hola, sóc en Miquel Abres i esteu escoltant Sona en català.
0: I serem fills.

amb un repàs als concerts que podreu gaudir aquesta setmana. Si voleu escoltar Amazoni, ho podreu fer aquest dijous a les 8 del vespre al teatre, al Terrat Fundació Carulla de Barcelona. Aquest cas és un dels concerts previs que es faran del microclima que es fa al mes d'agost i podreu escoltar això en Amazoni. Anem als concerts per divendres, i és que la Maria Jaume actuarà al Pla de l'Estany, concretament a Cornellà del Terri, a les 8 del vespre dins el Festival Recòndit. I aquest cap de setmana és el torn del Festivalot. En aquest cas, els Catarres actuaran a 3:15 del matí i a 11:45 del migdia a l'Auditori de Girona. També hi haurà concerts de l'Alfred Garcia a 11:45 i a les 3 del migdia a l'Auditori també. I també el Miqui Núñez també estarà actuant el mateix dissabte, doble concert a 16:45 de la tarda i 17:15 també dia mateix. Dissabte, si voleu escoltar la Venus, ho podreu fer a Sant Adrià del Besòs a 8:15 del vespre. I acabem amb l'últim concert per diumenge, també del Festivalot, i és que podreu escoltar els Tiets a l'Auditori de Girona a 16:45 de la tarda.

0: part dels concerts que hem fet a l'agenda, Edgar, aquest cap de setmana hi ha festa aquí a la Garriga. Què podrem escoltar?
1: Doncs sí, no ho has dit, no ho has dit a, en el...
0: No ho he dit en l'agenda, però ara farem un especial.
1: Exacte, i no res, bàsicament que aquest cap de setmana, el divendres, podreu veure aquí a la Garriga el Carles Belda amb el Joan Garriga. I el dissabte a la Ludwig van a un altre espai, són espais diferents, però com que la Garriga és petita ho trobarem ràpid.
0: Però només una cosa és divendres, l'altre dissabte, o sigui, plans per tots els dies.
1: Sí, exacte, cada dia una cosa.
0: I així llocs diferents.
1: Exacte, que s'ho passaran molt bé. Mira, a les 8 del vespre és el Carles Belda i el Joan Garriga, i em sembla que
0: la Ludwig era més tard.
1: La Ludwig era una mica més tard, és després del sopar que fan de Corpus, cap allà a les 10, així em sembla que és.
0: Estupendo. Doncs dos concerts, dues propostes diferents.
1: Exacte.
0: I això, que tota la gent vingui al Corpus a
1: la
0: escoltar.
1: Garriga. Exacte. I res, jo us deixo amb la cançó de la Ludwig i ja està, i bon cap de setmana.
0: Perfecte, doncs res. Nosaltres tornarem la setmana que ve i ho farem amb molta més música feta en català. Que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies del tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa, que va acabar amb la mort d'un home per tret de bala al mig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja de l'1 a 3 anys a una de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: Segons el departament que lidera Núria Parrón, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i armes falses. I un grup de veïns al Centre Històric del Vendell precisament ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prengui mesures urgents davant problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar la instància. Pels residents, al centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que diuen afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida. Avui que el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts als tipus d'interès de referència fins al 2,25. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus estaven congelats al 2%. La decisió arriba pel context de la guerra a l'Orient Mitjà i en el moment en què la inflació a l'eurozona ha repuntat un 3,2% al mes de maig, lluny de l'objectiu del 2 que té l'organisme. Miquel Barceló presenta la nova faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta en tota mena de tècniques i materials per recórrer els grans temes de l'univers, com les criatures marines. I en marxa ja el Mundial de Futbol. Des de les 9 de la nit, hora catalana, s'enfronten Mèxic i Sud-àfrica en la primera jornada. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana, debuta el dilluns contra Cap Verd. És la competició més llarga de la història, 39 dies, 104 partits i participen 48 seleccions.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí.

0: seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia Com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquest, Profilàctic.
1: Discoteca en van venir

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets, en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com per exemple aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: de Balló.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i Balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

0: gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla.
1: Rock and Clash.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi, perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.

Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis afolgorants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res. Mai.

0: pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets, ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai, amb temes com aquest Menys avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Classics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo.

0: ser rei.
1: Exacte, per què no? Jo vull ser rei. Així sonaven els Pets. Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Jo el tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complat amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels fets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs ha tingut alguns buits entremig bastant importants i en canvi els fets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos, ben aviat més rock and clàssics i més pets. Adéu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. És la 1.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 2.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.